0: I doncs, faré una conversa, farem una conversa i xerrarem un pot de tot. De tot el que vam xerrar l'altra vegada que ens vam veure i xerrar un pot de tot. Mm? Recordar el poble, recordar les memòries de quan éreu petits i el que fèieu. I també el que interessa és que també recordeu de com us vau conèixer, si heu fet coses junts, coses de poble, saps? Els vincles que teniu uns amb els altres, vau fer feina junts, vau coincidir qualque coral, el que sigui, el que surti. L'idea és conèixer coses del poble, coses de migjorn, com ens heu viscudes, i aquests anys passen i els records queden, i bé, nosaltres fem un programa que és de memòria oral, no? Que li deim, i també crec que és de memòria oral i d'història local, perquè al final vosaltres heu escrit una etapa, no?, de la història, i ara nosaltres estem fent aquest recull de diferents pobles, diferents persones que han participat a la vida del poble i de qualque manera també han construït el poble, no? Fent una cosa, fent una altra. Jo no me'n record ja que em vau explicar, tantes coses que ja no me'n record, però entre carnavals, entre festes, entre cantar, cosir i ballar i tantes coses, ja no me'n record ja tantes coses que vau explicar. Idò, començarem una ronda per saber, per recordar qui som, que us presentau, i jo així també me'n recordaré de les converses que van tenir i després ja anirem fent preguntes. Idò, començant per aquí.
1: Bueno, jo me dic Esperança Barber Barber. Vaig participar en aquest programa perquè resulta que m'han agradat molt totes les coses de la cultura, balls, cant, no perquè he tingut mala veu, però comèdies, i participar en moltes coses d'aquestes. Vam venir a veure si estava disposta a contar cosa i vaig intentar contar cosa. Record que vaig ratllar molt, però crec que vaig dir moltes coses perdudes. Però bueno, m'ho vaig passar molt bé. Ara no sé per on voleu que comenci, de contar cosa.
0: Jo me'n record molt bé de la conversa i me'n record molt bé de ton pare. Me'n record molt bé de ton pare. I fa poc vam conèixer, de casualitat, en Pilar Pons, que va aprendre molt de ton pare, i te va després en poder xerrar. Què trobes?
1: Sí, molt bé. És una gran amiga meva.
0: Idò.
1: Perquè ratllant d'en Pilar Pons, que viu a Villacarlos, es va?
0: Sí.
1: El castell.
0: Sí, sí. I mos va xerrar a ton pare i tot el que li va mostrar.
1: Sí.
0: Idò, i per aquí, qui tenim? Te presentes? Presenta't. Si pots, presenta't.
2: Bueno, jo soc en Mariano Pons Mascaró. He viscut molt poc en el poble, sempre havia estat pel camp i no puc dir gaire cosa jo del poble.
0: I devies anar a vendre coses o no?
2: No venia res, ni podia comprar.
0: Què fes? Que sabes?
2: No.
0: Que vivies? On vivies del camp?
2: Mira, vaig començar a viure a Sant Jordi, a Mercadal. De Sant Jordi vaig venir a Sant Agustí Vell. A migjorn. De Sant Agustí Vell vaig anar a Sant Caragol. De Sant Caragol vaig anar a Vinigaus. I de Vinigaus a Espí. I llavors em vaig casar.
0: I allà va acabar tot.
2: I no, va acabar.
0: I què vas fer quan te vas casar?
2: I, bueno, vaig tenir dos aldots en dos anys. I no me va anar massa bé, però bueno, gràcies a Déu tot ho he pogut.
0: I en el poble, però ara hi ets en el poble?
2: Ara hi som, però molt poc.
0: I també és pel camp?
2: Sempre som pel camp. Si me perd, que me venguin a cercar pel camp.
0: Quants anys tens?
2: En tenc que fer 82.
0: Bueno, encara te queda corda.
2: I tant.
0: A mitjorn, viviu molt d'anys.
2: I tant, bueno, dependeix.
0: I per aquí què tenim més, a veure?
2: Ah, tenim na Joana.
3: Jo som Joana Florit. Moll, perquè de Florida n'hi ha molts. I no puc dir contar gaire coses jo, perquè en Esperança van anar a escola juntes, això sí. Però jo ni cantar, ni ballar, ni res de so.
0: Però sempre has viscut en el poble?
3: Jo sempre he estat el millor. I després vaig estar sempre a la mateixa casa, vist que em vaig casar, i tota la vida he fet dues cases només. I... vida normal.
0: Vida de poble.
3: Vida de poble, tranquil·la. I fent més coses en les verses que no quan era jove. Llavors no anàvem ni de viatge ni fèiem res més que...
0: Com el definiries, el caràcter migjorner?
3: Ai, bueno, tranquils i no ho sé, sembla que som gent bastant normals, no ho sé, agradable a tothom i com que mos coneixem tots, com aquell que diu i...
0: I alegres, no?
3: Sí, sí, això sí.
0: Sou gent alegre.
3: Mos agrada les festes també, això, però...
0: Bueno, ja en xerrarem més, ja xerrarem més.
3: Va, si no, Juanita.
0: Vinga, Juanita.
4: Vinga, Juanita, com me la treball.
0: I què m'expliques?
4: No sé, què li tinc que explicar.
0: Que has fet molt de pa, tu, o no?
4: Ah?
0: Has fet molt de pa?
4: Pa, bueno, jo no, som.
0: Som-ho?
4: Jo pa no.
0: Tu l'has venut, bueno, l'has venut.
4: Estem al forn i fem bastantes coses, sí que és, no? Pastissers, plens, que ja pots deixar altra vegada. I bueno, i cuir, em parlen granes, també, molt. Bé, en fem quants anys, sí. Però jo pa no. Mm-hmm. Les pells, o sí, també. Mm-hmm. Que tenia les fills que li ajudava, però...
0: Ha trecat el micro, Juanita.
4: Ai, tant que em van tornar grosses, perquè érem... I vam anar aquí petites totes, però bueno. Mm-hmm. Van anar creixent i van ajudar també.
0: A un poble hi ha una cosa que deu ser quasi que hi has d'anar cada dia. Dic, que devies veure tothom del poble cada dia.
4: Bueno, tothom, també hi havia dos forts i ho partien, també, bueno, això no. Però bueno, bastant, gràcies a Déu, ens vam bastant bé, sí, sí. Però hi havia dos, i clar, aquesta gent, el poble és massa gran, i anàvem per tot.
0: I, Joana, que anaves a comprar en el forn de sí. Na Juanita?
3: No, cada dia mos vam, perquè havíem d'anar sí. a comprar el sí, pa, els cols, sí, sí. sí.
0: Que és el que més t'agradava del forn?
3: I de... encara surten les banyes de xocolata. Que em vas encara de dreu, les banyes de xocolata que feien. Sí.
0: Quina olor feia el forn?
3: Ai, l'enciamada fa molta olorada quan els divendres que fas les enciamades quan les treuen del forn fan una olorada especial allò, eh? I tot, els pastissers també i era... Sí,
4: sí.
3: Llavors que eres... ho feien bo, no sé, em sembla que ho feien més de casa, eh? Que no escatimaven res en aquell temps. Ja ho fan retre tot i no és igual, no, de bo.
0: I acabarem la ronda antes de seguir sense conversa. Per allà baix, quasi a l'altra punta, no diria que és a Mercadal, perquè t'anàvem arrenyarant, però... Ja quasi és a l'altra punta de...
2: No, som de Mercadal.
0: Tu és de Mercadal. Tu és de Mercadal, però ara ja no, eh?
2: Bueno, no n'he renegat. No n'he renegat ni de Mercadal ni del migjorn.
0: Bueno, ara ets al migjorn.
3: Ja
0: ara ets al migjorn.
3: Ja que devia ser de Ferreries, ell.
2: No, jo som nat a Mercadal.
0: A Sant Jordi, diu. Qui tenim per allà baix?
5: Digues, pam.
0: A veure, presenta't.
5: Joan Pau Pescaró.
0: A què te dedicaves, de jove?
5: De jove, en el camp. De casat. Vaig a ser missatge 4 o 5 anys. I llavors vaig anar amb un compressor també un parell d'anys o tres. I llavors manobra.
0: Manobra en el poble?
5: Sí, bueno. Vaig estar en el poble. Vaig fer de manobra en el poble. Però antes havia fet feina 16 anys a Fornells.
0: A Fornells, nada menys. Uh-huh.
5: I satisfet que estava, eh?
0: Duar a la mà.
5: Bueno, jo de la mà no en som gaire bo. Però... me tenia bon tracto i estava bé.
0: I què fèieu a Fornells?
5: Què fèiem?
0: Sí.
5: Obres, cases i... era qüestió de construcció, que no fèiem res més.
0: I quan vas deixar el camp per anar a fer aquesta obra, com tu, hi havia molta altra gent que se n'anava del camp cap a sobre perquè guanyava més.
5: Sí. el camp es va deixar i tothom es va tirar en el manobre. Va ser així.
0: I com ho feies per anar i venir de migjorn?
5: Amb un cotxe, el mestre posava el cotxe.
0: Anau tots junts?
5: Sí, però n'hi havia dos o tres de migjorn i anàvem i veníem cada dia.
0: I tu has vist créixer el poble també, no? Perquè aquí també s'ha construït el poble, l'has construït tu, no? De qualque manera també has participat.
5: No, l'he vist créixer també en el poble.
0: Com era el poble quan tu eres petit?
5: Com era? Sí. Era més petit que ara. Llavors hi ha anat creixent i s'han fet carrers nous, s'han fet pisos nous i s'ha fet cosa, com el que venia d'aquí de Vicodell, que diuen, això no hi havia res, això ho he llogat tot.
0: I que us en duíeu pa d'en Juanita quan anàveu a Fornells o el compràveu a Mercadal?
5: En de pas.
0: Que us en duíeu pa d'en Juanita quan
5: sí,
0: anàveu a Fornells?
5: Sí. Que us en duíem a menjar.
0: No compràveu res a Mercadal, eh?
5: No.
0: Déu mos guarda.
5: No mos duràvem. Sí, mos duràvem, sí, perquè hi havia dos de Mercadal que feien feina.
0: Ah, te recuíeu.
5: Sí. Sí.
0: I recordes la relació amb la gent de Mercadal? Com era? Era el mateix municipi en aquella època. Com era la relació amb la gent de Mercadal?
5: De Mercadal no en som gaire pas, perquè passaven cada dia, però...
0: De llarg? No. Passàveu de llarg?
5: Sí. Mosturàvem, carregàvem tots que feien feina i res més.
0: I de què el coneixeu, en Joan, vosaltres? De què el coneixeu?
4: Sí, de quan vam poder estar migjorn.
0: Posa't, atraca't el micro, Juanita. Atraca't-el. Sí, això és
4: ja
0: una cosa... No, ho entenc. No passa res.
4: Sí, quan vam venir, que érem jovenets, llavors, i fa anys que sou per aquí totes les maneres. Fa molt d'anys que estàs a migjorn.
5: De l'any 47.
4: Sí, me'n recordo, sa mare venia molt esforç, la nostra.
0: Sa mare d'en Joan.
4: Sí.
0: Què recordes de sa mare, tu?
4: Recordo una dona molt bona.
5: Ai, que sí, que s'ha de recordar.
0: I tant, que se'n recordarà. Na Juanita té 90 anys, però té més memòria que tu i jo junts. O no?
4: Sa mare no ha donat una bona dona, molt de sol, Anna Maria, és Anna Maria. Sí, venia molt que nostra, sí. Sí, me'n recordo ben bé.
6: Jo coneixia més sa dona aquell. Sa dona van fer feina juntes de bisuteria que havia fet...
5: Sí.
0: De bisuteria aquí a migjorn, també?
6: Sí, havia com una fabriqueta, mos ho duen de Ciutadella, però hi érem unes quantes i feien feina. I ella...
0: Quin tipus de bisuteria fèieu aquí a migjorn?
6: Pues de passaroles, de collants, i conalletes, i de tot, coses d'aquestes, sí.
0: I us explicaven on se podia comprar això que fèieu
6: no.
0: Aquí?
6: No, com que aquells mos ho duen i s'ho enduen, nosaltres fem la feina i... Bé, s'ho devien... No ho venien aquí, vull dir que a Ciutadella hi havia una fàbrica grossa,
0: I ho venien a fora...
6: Sí. I nosaltres érem un ratxet i llavors, com que eren joves, ho passàvem molt bé allà. I ella hi era, vull dir que vam fer... Teníem bon ros amb la Maria.
0: Que cantàveu quan fèieu feina?
6: També,
0: llavors... Quines cançons cantàveu? Cançons d'homes o de dones?
6: Havien ser de dones, llavors homes no, però no tenen idea de quines cançons.
0: Pensei. Perquè, Esperança, tu cançons no en cantes, però en saps unes quantes, o no?
1: Bueno, sé algo, però cantar no en sé gens, perquè tens mala veu. Però bueno, sí. Cantar m'agradava molt, mentre es tenia sa roba, sempre cantava.
0: Quina cantaves?
1: Ui, no m'ho demanis, però em sembla...
0: Ja t'ho he demanat.
1: Que era d'en Joan Manuel Serrat, que era aquí, no ho sé, que és molt coneguda, que tenien 15 anys, que es diu...
0: És polida aquesta.
1: Que es diu el nom, però que tenien 15 anys.
0: I no el conec gaire, però no. Sí que és molt coneguda.
1: Sí, m'agradava molt cantar-la. Però ara ja no me'n recordo, ara fa molta estona ja que no la cant.
0: I ton pare cantava?
1: Mon pare cantava tot el que li semblava, però cantava sobretot fandango. Mon pare, puc ratllar una mica d'ell?
0: Clar, faltaria.
1: Idò, mira.
0: Tothom el va conèixer en el Conquet, o no?
4: Sí. Aquí.
0: Val, mon tingut pare, sort, idò. Personatge important.
1: Quan tenia, no sé, 12 anys o 13, havien parat ja de ballar fandango, i unes festes de Sant Cristòfol, ell i una altra, una senyora, una jove, van sortir a ballar fandango. Van tenir tant d'èxit que d'aquesta manera va ser que va començar el fandango. Ell li agradava moltíssim, va ser el que va començar a ensenyar tot el grup, en aquell moment no hi havia grup, el va ensenyar ell, i després d'haver ensenyat des d'aquí, tota la música el posava en Xip Pumet, li deien, que era mestre de... Francisco.
0: Sí. Xic Fumeta.
1: Sí, Fumeta, que no era llinatge. Això és una família que no sé per quin sentit, tots els hi han dit els Fumetes.
0: Bueno, encara n'hi ha.
1: Idò, per això mateix. Però no sé de què els hi ve.
0: De fumar no, crec.
1: No, de fumar no, perquè era gent sèria i no fumava.
0: Però jo en conec un de Fumeta encara, mira.
1: Sí?
0: Sí.
1: Idò, i ells dos, un sa música i els altres ball, van armar tot aquest fandango, que era els anys 40 o 30 i cosa. Devia ser, jo vaig néixer el 41 i quan vaig néixer ja m'ho vaig trobar tot en això. Ells tenien ses al·lotes de quinsenyades, però hi va haver uns concurs.
0: Un concurs folclòric.
1: Ara sí, que es feia a Palma. I resulta que, clar, mitjorn és molt petit i mitjorn posa-se davant molt. No pot ser, però no tenien ni cant ni música. Mon pare va ensenyar totes les al·lotes de Mo, un grup d'al·lotes de Mo. I amb les al·lotes de Mo i el grup i els músics del mitjorn van anar en aquest concurs a Palma de Mallorca que van guanyar el primer premi. Això era l'any de 45-46, no era més. Van guanyar el primer premi. I després el primer premi era anar a Bilbao. I en aquell temps de la vida que ningú es movia de casa seva, ells van tenir la sort d'anar a Bilbao.
0: A ballar fandango.
1: Les al·lotes de Mo i els músics del mitjorn, que eres mon pare, que anava davant. I a Bilbao, quan hi havia de tot Espanya, en aquell moment, van tenir el tercer premi. Bueno, per seguir i no allargaró de més, a Mo tampoc no en tenien, i anys, bastants anys després, se van decidir que per Sant Isidre fer sortir un grup de fandango, que en aquell moment no en tenien, que les al·lotes fossin filles de pagesos, això és a l'Oa, estem dient, no és del mitjorn, i els al·lots fills de senyors. I mon pare va ensenyar tot aquest grup de l'Oa, que el dia de Sant Isidre van ballar. De som a veure l'amistat que tenc en la Pilar, perquè després jo, en aquell moment de la vida, ja ballava fa estona i vaig anar amb mon pare a l'O ensenyant-los també a ballar. Vull dir que tot ha sortit del mitjorn, menys Ciutadella. Ens ha dit que Ciutadella tenien un bolero que era ben seu, que nosaltres un moment de la vida els hi van robar, perquè nosaltres l'any 56-57 per aquí damunt va ser quan va començar a haver-hi turisme i hotel de turisme, un hotel al Caufà, el primer, i ho tenia muntat d'una manera que al matí els hi donaven un pícnic, es diu, tots els que volien es puntaven per l'excursió, feien una excursió, anaven fins a Ciutadella i els que vespre tornaven i esturaven el mitjorn i el grup del mitjorn, tinguent en compte que en aquell moment ja hi havia 3 o 4 pobles més grossos que teníem grup, esturaven el mitjorn i nosaltres ballàvem fandango. Jo tenc que dir que tu vas veure un retrat, tu, que nostre.
0: Sí.
1: Es va?
0: Sí, sí.
1: Amb el vestit de Correo del Rei.
0: Sí, sí.
1: Idò. Jo he viscut tot això. Quan vaig néixer m'ho vaig trobar i quan vaig tenir 5 anys vaig anar a ballar a Ferreries la primera vegada. En 5 anys. Vaig anar a fer l'estreno a Ferreries. I de 5 anys cap aquí, ara és perquè ja no puc, però sempre he ballat.
0: Molt
1: és així.
0: Bé. És una història molt polida.
1: Mon pare era una persona que li interessava molt, hem de dir, la cultura, sense ser una persona culta, sabia llegir i escriure, això sí, però li agradava tot, molt. I cançons, i històries d'aquestes, i bueno, i el fandango l'han hagut de conèixer per força, perquè, a part de Ciutadella, nosaltres, tenc que dir, que en aquest moment també vam enviar una persona des migjorn a Ciutadella a que prengués el bolero seu. Perquè nosaltres...
0: Una espia, vam... era una espia.
1: Bueno, no, sabíem per què era. Perquè, en vez de ser un dia, va arribar a ser 2 dies. I nosaltres quedàvem curts de balls. No tenien gaire cosa. I vam anar cercant. Després vam tenir una filla dels senyors de Vini Cudrellet, el lloc que està de vora Sossí, que estudiava a Palma, magisteri. L'hivern se dedicava a aprendre balls mallorquins i l'estiu, com que venien a passar el bloc i vinc a Cudrellet, me'ls ensenyava a nosaltres.
0: Feu intercanvi?
1: Sí, ella venia a posta per ensenyar-nos i nosaltres així anàvem afegint balls perquè no fos sempre ballar el mateix.
0: Exacte.
1: Perquè 2 dies cada setmana representava sabre moltes coses.
0: I la resta... com heu viscut el ball popular? L'heu viscut, heu ballat, heu après qualque ball?
4: Jo ballava, sí, amb Sant Cristòfol, ballava quan eren joves, però molt, tampoc no. Perquè...
0: Però participàveu a la plaça? Sortíeu a ballar?
4: Sí, a la plaça d'Esperi, volíem fer ball, i jo... però ballar...
0: I en Joan i Mariano ballàveu o no?
2: No.
0: Déu mos guard.
2: No.
0: Ballar. Tu fas el gin a la barra.
2: Bueno, sóc el cunt, sí, eh?
0: Bueno, ja t'he dit, ja. Però t'interessava veure-ho, o no?
2: Oh, bé, jo el que ha dit en Esperança m'encanta. Perquè jo me ben recordo quan son pare, ella, en Jaume, el germà, el volien a casa seva, ell i sa germana. I en Jaume, el germà, no hi volia anar perquè sempre li deia anar a ser nostre. Perquè en Jaume, el germà, era roig. I ell sempre deia, has de ser nostre, i en Jaume, el germà, no hi volia anar perquè son pare feia viatges de migjorn a l'O, s'endua blat a moldre a l'O. I nosaltres anàvem a cercar la farina. Que no és així, Esperança?
1: Sí, sí. Hi ha molta cosa, podríem estar fins al vespre.
0: Bueno, tampoc no ho hem d'allargar eternament.
1: No, jo no ho vull allargar, no, però vull dir que tindrem prou programa.
0: Sí, no, passeu pena, això va gravant. Idò, així vas conèixer el germà seu i és un pare també, en el Conquet.
2: Mare de Déu, si l'he conegut.
0: Te'n recordes de qualque conversa que hagis tingut amb el Conquet?
2: No.
0: De què el coneixies? Del poble?
2: D'això, que es duia amb un sac de blat i son pare tenia un carro i un macho i duia blat a moldre-lo. No sé si és que aquí no tenia un molí o allà era més bo o no ho sé, perquè jo no t'ho puc dir perquè devia tenir 9 o 10 anys.
0: I aprofitaves viatge a l'O per anar a ensenyar a ballar fandango, ja que anava a moldre l'O.
2: Ai, això no ho sé.
0: Bé, ves, un poc devia aprofitar els viatges, no, en aquella època?
1: Partia a les 8 del matí i arribaves fosquet aquí.
2: Sí,
1: jo
2: sí.
1: Vaig anar moltes vegades amb ell.
0: I feia tot el dia l'O?
1: I te diré una... Ai, perdona, que ara
0: no, digues.
1: Te diré una cosa. El macho que diu en Mariano, sempre li agradava anar a l'esquerra. Mon pare es dormia...
0: Era anglès.
1: Mon pare es dormia i el macho se n'anava a l'esquerra. I mira, hi va viure fins, no sé, fins a 70 i pico, vull dir. No van tenir res de nou, vas anar a l'esquerra. Això vol dir els cotxes.
2: Clar, no hi havia cap cotxe.
1: Que es passejaven per la carretera. No hi havia cap cotxe.
0: El devien esquivar, de qualque manera.
1: No, és que no n'hi havia.
0: I així, Juanita, dius que sí, que ballaves, eh?
4: Sí, bueno, jo quan era jove,
0: Atracates micro. Atracates micro un poquet.
4: De boca també.
0: Com si fos una carxofa.

0: Qui eren els músics quan ballàveu?
1: En Perico d'Esbar, en Pau Descans, hi era un, i no sé si n'hi havia més, ja no me'n recordo, d'altres era molt poc, perquè...
2: Ell hi havia en Menorca, m'imagino.
1: Sí, en Menorca també, també sí, però...
2: A
1: sí,
2: Xuri Vell.
1: Ball, sí, pues ball en Menorca també era bona... També fa anys que és mort, també.
2: No ho sé, sí. Jo, de què ho tenc present.
3: I hi havia en Perico d'Esbar, també.
1: Perico d'Esbar, jo ho dic, sí, Perico d'Esbar, sí, sí.
4: I... Mon pare també ho era, músic.
1: Però per, ballar, i per ball, no, no, no, no, no, sí.
4: De jove es veu que sí, que també, perquè feien ball així i també solia sonar.
1: Sí, sí.
4: Però jo ja no li vaig veure no sonar.
0: I Joan, no m'ha quedat clar si tu eres ballador o eres del costat de que miraven.
5: No.
0: No.
5: No. No ho he
0: però
5: tant.
0: Hi anaves a veure-ho? Quan
5: sí,
0: hi havia coses?
5: Sí, anaves a veure-ho. A Sant Cristòfol també m'han agradat els cavalls, m'han agradat i m'agraden, no? O que no, no hi puc anar, ja, en el dia veureu.
0: Bueno, passa tele, si no. Tu mires, passa tele. O...
5: Passa tele.
0: I la música, entrant en el tema de la música, és un poble mitjorn, és un poble molt musical, també.
1: Sí, eh? Sí. Ara sí, hi ha una gran... Sona, sí.
4: Ho ha estat sempre, sí. Això, sí. Sí. Uh-huh.
0: Heu participat en coses de música?
1: De música? Llavors, vas jo anava a anar molt d'anys i cantant el poble en cor no parroquial. Però, cantar, això sí. Però música, no sé, no ho hem de ballar tampoc, no. I música tampoc. No.
0: Bueno,
1: m'agradava la música, però no he tocat cap instrument mai, només és cantar que anava.
3: Estava molt bo per cantar i ella cantava amb les dues germanes filles del metge Camps.
1: Ah,
3: ella
1: sí.
3: Ja ha cantat.
1: La senyora Lola va fer
3: la senyora
1: Paca. Cantava molt, era una gran mestressa. L'altra també ho era, però ja no era igual que la senyora Lola, perquè no tocava harmònio i deia que ella sí, feien jocs. Feien jocs, la senyora Lola feia molt de jocs i comèdies. Sí. També participava a vegades. I so, sí, sí, sí. Però cantava en el cor i vaig anar molt d'anys, sí.
0: I en aquestes comèdies que se representaven, heu participat?
1: Anàvem d'Esperança, era una gran mestra per les comèdies.
3: Sí, jo moltes. Totes les que m'han brindat no n'he perdut de cap. Totes he dit que sí, ara ja dic que no. Sí. Però sí.
1: Sí, però t'agradava molt.
3: Moltíssim, moltíssim.
4: Aquest hivern encara va ser una poesia.
3: Aquest hivern encara, les al·lotes van trobar que havia de fer una poesia i bon, i la vaig fer. Perquè ja té molt d'anys, després ja no me surt la paraula tant falaguera com me sortia qualque temps.
4: Però...
3: I però, bueno, ells volien per força que ho fes i ho vaig fer. Però sí, ja vaig contar que teníem la mestra Tauler. I tu, en pas que em vas fer, en la mestra Tauler.
4: Jo vaig fer de comèdia també.
3: Perquè jo tinc una foto que tu hi ets. Vull dir que sí, amb aquella mestra em van fer moltes.
4: Però jo no he seguit com tu.
3: Però tota la vida hi ha hagut gent que n'ha mostrat. El que ara en la mort d'en Pere Antoni han de dir que han perdut molta cosa. Perquè ja no hi ha ningú que es posi davant i és més mal de fer. Ara les al·lotes de la coral solen tenir més ganetes.
4: Sí, van la coral tornar a partir ara.
3: Que coses, sí. Però a la gent li agrada molt tot això.
0: I vosaltres, que segurament per l'època heu cuinat molt... Heu cuinat.
4: Això sí.
0: Ara cuina tothom. Antes cuinaven més les dones. I vosaltres anàveu a caçar molt o no? Els homes?
2: Bueno, quan podíem els diumenges.
0: Tu dius quan podíem, però fes de tot. Eh?
2: Bueno. Fem de tot, no.
0: I que veníeu tors en el poble o no? Que en veníeu de tors? Caçar tors?
5: M'ha agradat molt de banda n'he venut pocs.
0: Has venut pocs?
5: M'agrada venir molts també.
4: Però encara hi va a caçar, que no hi anava encara.
5: Sí, sí.
2: No. Encara hi va, cada any.
4: Encara hi va.
0: I tu que n'has venut de tors o no, Mariano?
2: Qualcun.
0: Qualcun.
2: No gaire, no però gaire. Com que llavors no hi havia un punyetero duro...
0: Venies el que podies.
2: I venies tot el que podies.
0: No passa res, vull dir, una cosa que es podia fer.
2: Oh, i ells ho saben més bé que jo.
0: I a qui anava? Que li compràveu? De tors o no?
2: No.
0: No?
1: Jo anava de molt pel·lota i anava amb un ara.

0: Trànsit.
1: Nosaltres ens duem en Xec de Sestany, on en Joan Camps.
2: Ah. I allà en el taulell hi havia...
1: Allà on podien, no sé on.
2: Bé, cada poble tenia els seus subministres, eh? I vosaltres compràveu, no, de tors?
3: No, perquè anaven a caçar, normalment, i van per a casa d'aquest i no...
2: Tothom caçava el seu.
3: Llavors menjàvem, però de vendre no en veníem. Perquè ells que nostres eren sabaters, i vull dir que els dematins d'aquest de bona hora sí que hi anaven, però per vendre no. Però bueno, menjàvem de tort.
2: Bueno, era un menjar que la gent tenia el seu coll i podia... Sí, bueno, hi havia menjar a l'època dels tors. Sí.
4: La Joana no ho diu, però fa molt bo per fer tors. Els fa molt bons. Jo tinc un fi que hi ha vegades que voldria ser fi de la Joana, basta menjar els tors.
3: En Lluï no pot veure. I els callos...
2: A veure, expliques la recepta. Expliques la recepta. Bueno.
3: Convidaré a sopar un dia.
2: Han vingut perquè expliquis coses, no m'explicaràs la recepta. Tens qualque ingredient màgic?
3: No. Sou molt bons de fer i res de màgic, eh? Només és que... El fill va voler provar un dia de faldós i no, en Lluís li va dir que no li havien sortit igual. Dic, jo hi era de vora, però no li van sortir igual. I això, llavors, va, tenc que dir que m'agrada cuinar, no em fa res fer hores dins la cuina. Mm-hmm. Però, altrament, no és que faci res especial tampoc, bueno, no sé.
2: De qui has après a cuinar?
3: Mira, quan me vaig casar, això m'ho va trobar que no havia menjat tan malament mai. No sabia fer... Bueno, sabia fer... Perquè a ell li agradava l'ou, allò cru. Això no m'agradava. Però jo no havia cuinat mai. Era l'únic que no havia fet. Bueno, vull dir que ho vaig aprendre fent. Però com que m'agrada...
5: Si tens gust, ja està.
3: Veig que és que hi ve gent, tothom queda satisfet i ja està. I no em fa res, perquè n'hi ha qui fan, tenen besa, de fer menjar. I jo no.
2: I hi ha qualque plat de sàvia o de ta mare que te'n recordis, que cuinés i que t'agradava molt?
3: Ma mare fa bo, però ella va fer indiferent. Ella, la panadera, la fa de bona i es brou. No hi ha ningú que faci es brou com ella. O que l'hagi fet, perquè totes... Nosaltres també mai sortia el brou com el que fa mo mare. Però llavors no fa...
6: Llavors sabien...
3: No, però és que no fa molt de som menjars moderns, de cas no, eren aquestes coses. Les enciamades també les feien molt bones, però hi començàvem els dijous o els divendres a fer enciamada i els acollien el dissabte de matí, que ho feien tot en calma.
2: I dedicàveu més temps.
3: Sí.
2: Oh, sí. I a veure, Joan, tu saps cuinar?
6: No. No sé fer més que patates bullites.
7: Ja fa.
6: Un ou frit. Però no sé fer res.
2: Menys mal que t'han posat el plat a taula, idò. Quants anys tens, ara?
6: 89.
2: 89. Na Juanita 90, acabas de fer. Na Joana...
3: 81.
2: 81. 84, na Esperança. I Mariano, tu has dit 81.
1: Un
2: també.
1: Tenc que fer 82. Ara.
2: Més o menys. Us coneixeu de tota la vida. Us coneixeu de tota la vida.
1: Jo fill es passar en el centenari.
2: Quin truc ho tens?
1: No ho sé, però duc aquesta idea... Què me sortirà? No ho sé.
2: Ja.
1: Aquell va viure fins a 114, jo faig comptes arribant a 115.
2: Qui és aquell?
1: En Pere Ridabets.
2: El coneixies tu?
1: Hombre, me va fer la mar de vegades les sabates, perquè era un bon sabater.
2: Uh-huh. I a part de fer-te les sabates, que xerraves amb en Pere?
1: No podien xerrar, perquè jo era un adultet. I quina conversa podien dur ell i jo, cap.
2: I tu tens hort, teu?
1: Sí, però por de sunya. Bueno,
2: en Pere tenia hort fins al 109, crec que va tenir sort.
1: No ho sé.
2: Troc que sí, que fins als 109 anys anava a sort cada dia.
1: Pot ser.
2: Sí, sí. I el tenia cuidat.
0: En bicicleta.
2: I en bicicleta.
1: Pot ser.
2: No. T'han d'agafar exemple o no?
3: Tenint la fama és millor. No? Que...
2: Com és que trobau que teniu aquesta fama? O és que us canvieu la data de...
3: No, la data és la que toca, prou.
4: Som tranquils.
3: Vida sana que duim,
4: sí,
3: eh?
4: Sí, som tranquils.
2: La vida tranquil·la, eh? Esperança.
4: Clar, som tranquils, és migjorn.
2: I la cultura tabada també, eh? Disfrutar del poble, de l'intercanvi...
4: Jo no vaig mirar prima, dir que em faltava poca de cultura. Quan t'ho vaig escoltar, i me vaig passar. Però bona herba.
2: La cultura ha canviat molt, eh, però... És que en teniu molta de cultura. La cultura és molt més que, segons... A vegades ens pensem que la cultura és una cosa, però la cultura és estar aquí xerrant entre nosaltres i compartir coses, eh?
4: Clar.
2: Això és cultura. Això ja ho és. I ton pare tenia molta més cultura que molt d'altres.
4: Sí.
2: No, tampoc no hem de fer... Eh? Una cosa és cultura, altra cosa és educació, és diferent, és una altra cosa.
4: Mira quant han ratllat elles del ball, el ball del Blanc i Negre, on em recordau, es va... Sí.
3: I tant.
4: Mon pare sabia la cançó del ball del Blanc i Negre. Uh-huh. Era l'únic del poble quan el cap d'any ja l'han tornat a començar a fer. En Pere Antoni me'l va venir a gravar jo, la cançó. I en Joan Huguet va compondre un poc la música, perquè sabia la cançó del ball del Blanc i Negre. Jo amb la germana teva me'n record meu, i anava amb la meva.
3: I doncs la germana meva.
4: I d'un vestit blanc s'hi posaven coses negres.
2: Sí. Com fa la cançó aquesta?
4: No m'he de fer cantar. Ningú m'ho sent ara. Ara ningú m'ho sent. Mira, és així. Es ball des blanc i negre se va començar. Veniu i jovenetes, veniu en el nostre ball, que es diu des blanc i negre i és el seu detall. És cosa molt hermosa i el mateix teix formal. Veniu-hi, que s'acaba el teix de carnaval. La sala és plena de disfressats. Jo no sé si puc.
2: No, tranquil·la.
3: Bueno, ja has fet un tros.
0: Sí.
2: Molt polida, molt polida. La sabíeu?
3: No, bueno, jo no. Ara quan la senti... La dita,
5: jo no, però jo no.
3: És que ho raro.
5: No, ho sé.
4: En Pedro de Suracán ara la sap, perquè quan ja me la van gravar, en Pedro la va prendre.
5: No, jo no.
4: I quan fan es balles blanc i negre sempre la canta.
3: El ball encara cada any el fan. Fa anys d'això. Jo me'n recordo que hi van estar ja municipals.
4: Ah, sí.
3: Allà fan el ball de...
4: Allà jo és quan anaven la germana teva i la meva.
3: Jo no hi podia entrar.
4: I es posaven el vestit blanc i se posaven coses negres per poder entrar. Sí.
3: Jo me'n recordo una vegada un vestit d'estiu blanc, se hi va posar unes cintes negres i bueno, ja era blanc i negre, perquè no podien... Combinàvem coses, però...
4: Sí, sí.
2: I com és que no hi podies entrar?
3: Perquè jo era més petita. No podia anar encara en el ball. Elles eren més joves. I però ganes d'anar a veure-ho. Uh-huh. Però no hi podíem entrar.
2: Qui anaves tu, Joan, en el ball aquest? De blanc i negre. I anaves en el ball?
6: No.
2: No. Mariano?
1: No, estimat.
2: No, eh?
6: No serien temps.
1: No ho era ballador, jo, eh? I cavallars és qui li agradava, i per avall.
2: Tu eres més d'anar al futbol.
1: Tampoc. No sé si la pilota és redona. No.
2: I tu, Joan, futbol?
6: El futbol m'agrada.
2: El futbol t'agrada.
1: Un vell de futbol. A vegades me telefona i me diu, hi ha futbol? Ah, molt bé, però...
2: Que te'n recordes del primer camp del migjorn o no?
6: Sí, me'n record.
2: Sí.
6: I prou bé.
2: Com era?
6: D'on hi havia de camp.
2: Hi havia porteries o no?
6: Fèiem futbol el dia de Sant Cristòfol. I llavors, no sé quin any, vam fer el camp. I vaig ser un dels primers, o el primer que vaig anar a fer feina en el camp. I l'avi de la Júlia, i vam anar junts.
0: I un any, jo me'n record, però fa molt d'anys això, que vam fer una tanca de Sabiní Cotrell.
6: Sí.
0: No hi havia camp.
6: No hi havia, i de bofa, allà on, sí, sí. Allà on podien.
0: Me'n record jo.
1: En el palà d'en Xicot, quedem, i llavors el va comprar en que es calia d'en de Sant Crevàs, en Perico.
6: Perico.
1: I llavors en Blas també va jugar en el camp, bueno, en el pla de Sant Pons, per allà baix. Jo de sol me'n record.
6: I en Blas també va jugar a Prada del Rei, allà. Jo també me'n record quan jugava.
3: Sí, també.
1: Però no n'hi havia de camp.
3: No. Era terra. Mm-hmm.
1: Rebles, has de dir. Sí. No n'hi havia, no que no jugadors llavors.
2: Feia mal caure.
1: Oh.
2: I quines sabates duen?
1: Ai, no ho sé.
2: Futbolistes d'aquella època, quines sabates duen?
3: Sabates jo no me'n record, però les camises eren fetes de roba. I posaven el nombre i... Però les sabates no me'n record, però les camises sí. Les camises verdes i els calçons blancs, i no havia qui fogués net en allò. Perquè era terra, terra, eh? I la dutxa era un poal d'aigua, que hi havia piques d'aquelles, allò com havia un pou, i no hi havia dutxes ni hi havia res.
2: Que n'has fet net de camisetes i calçons del mitjorn, no, tu?
3: Bueno, sí, perquè ell jugava...
2: Ell qui és?
3: Bueno, en Blat, som-ho. Però llavors era jove, no era antes de casar mos, perquè llavors... Encara en Salot encara té retratos, però feien un partit llavors, però ja hi havia el camp, per Cap d'Any o no sé quan, feien un partit de fadrins i casats.
4: Sí, me'n recordo.
3: Però bueno, això ja va.
2: Fadrins i casats del poble.
3: Això mateix.
2: Uh-huh. Això ja no es fa, eh? Això no, ja ha passat.
3: Això està passat ja.
2: Està passat.
3: Hi ha moltes de coses d'aquestes que no. I això també.
2: I com ho feies net?
3: A mà, no hi havia lavadora, no. fregant, perquè sabó de pastilla d'aquella.
2: I li deies, fa-te la net tu, la camiseta.
3: No, però jo també m'agradava anar a Voreu, però...
2: Exacte, això anava a demanar. Qui anava en el futbol? A Voreu?
3: Sí.
2: Esperança, qui anava?
4: Jo no hi he anat mai.
3: Però en Lluís també jugava.
4: En Lluís també jugava, i en Lluís Salot també.
3: En Lluís, mai sí, ja. Vas també, he jugat. I...
2: Bueno, era l'esdeveniment del cap de setmana, no? Anar al futbol un poc.
3: Sí, clar.
2: A no ser que hi hagués fandango.
3: I llavors per Sant Cristòfol, sí, miren, feien i tot
2: no,
3: de futbol,
2: no.
3: I ara no fan res d'això per Sant Cristòfol.
6: No.
3: I llavors, i des que vespre hi havia el partit de futbol.
2: Sí. Bueno, regidors que apuntin.
3: No hi aniria ningú ara, de la manera que va tot. Venen a dinar a les 7 des que vespre o més. Perquè no hi ha temps d'anar a fer partit.
2: Va, serviria per posar freno el partit de futbol.
3: No sé... On aniria, que tros?
2: I tornant a la vida de poble, en Sivern, que es dia el camp era més curt i ho recuíeu més a casa i això, com ho vivíeu, Siverns, a casa? Duar el foc? Contàveu coses? Perquè tele i ràdio, poca. A Joan, com
6: sí,
2: ho vivíeu,
6: sí,
2: això?
6: Sí.
3: Només hi havia ràdios encara.
6: De vora el foc, o a vegades fèiem... Cota.
2: Fèieu?
6: Fèiem cota, corda.
2: Ah, vale, corda.
6: O traves,
2: uh-huh.
6: O llatre. Es fèiem, llavors. Era bo que es fèiem.
2: Uh-huh.
6: I en l'estiu, la gent es coneixia més... cara, perquè va fer en robos, ni els carrers, la gent
0: es posava... fresca, ja n'hi ha qualcú, però no feu gaire la fresca.
2: Com és que agradava tant sortir a seure la fresca?
3: Era molt agradable allò, seure la fresca. Jo sortia a brodar la fresca.
2: I ara, com és que no ho fas?
3: Ai, no sortiria ara a seure a la fresca. Ha, és que la nostra encara n'hi ha qui seuen, eh?
2: Bueno, i quin mal té?
3: Però ja no, però és que no...
2: No te surt?
3: No m'hi trobaria bé, trop, tinc més bé que nostra. Però llavors m'agradava seure la fresca, els cabespres.
6: Llavors sí, i ara com que hi ha la teva i fan coses i...
2: I t'has tirat cap endins de casa, tot cap endins. S'aire condicionat, eh? El ventilador...
0: Has que abratar la cosa.
6: Sí, llavors no hi era, no so.
0: Si tenien calor, ventall o...
3: Enmig de les portes, ben obert davant i darrere, i ara que sàvia, que
0: bon. I ara, mira, tothom té...
3: Tothom venia allà.
0: Sí, sí, abratat molt, molt.
2: I de... Hi ha qualque vegada que hagueu coincidit, vosaltres, que esteu aquí a la taula, a una festa o cantant, recordeu que hagueu passat... Bueno, vosaltres sou cunyades, evidentment, heu tingut molt de moment, supos, no? Dinerots i...
3: Ella quan venia a casa havia la feia cantar, però feia pregar molt, no volia cantar mai.
2: No. Heu sentit en aquestes trobades que hi hagi hagut glosa? Que heu tingut o cançons antigues que qualcú sapigués?
0: Un pare li agradava molt glosar. Però no és que glosar, perquè te pot anar bé, però tenc unes quantes fues que són gloses, traces d'ell.
2: Que les vas escriure tu?
0: Jo les vaig escriure... La filla petita, un dia li va dir a l'avi perquè no me fa una glosa. Diu, vés d'un boli, perquè no hi va, i te'n faré una de glosa. I va fer la mort de mon mare, un poc descansi. Tenc un quadro. I llavors, una temporada que va estar molt malament, la Rosa igual va fer el boli, va fer la mort d'ell ja, quan se despedeix i tot. I tenc el quadro, una a cada banda. Li agradava molt, però bueno, era... No era aficionada, no era... Fos glosador,
2: sí,
0: però...
2: De sentir-ho, no? Sí. De sentir-ho.
0: Sí, sí.
2: A migjorn, on es cau vist glos a vosaltres, de joves? L'Esperança, te'n recordes? On t'has vist glosa? Joan?
3: Jo sí, perquè a Som li agradava i en Joan Huguet també. En Joan Huguet li agradava molt fer gloses i solien fer xinites d'aquestes, es trobaven i ja... Sí, bueno, amb ell, amb en Joan, eh? Sí, sí. En Joan que volia ser mestre, sí. I ell li deia, no saps res tu, sóc jo, però això, bueno, feien bromes, però en gloses, sí. Han fet molts anys que feien això.
4: Glosat en devien fer qualque moment, però...
3: Sí, sempre n'hi havia. Ja no.
2: I dia glosadors a mitjorn. Hi havia de glosadors?
3: Encara n'hi ha.
2: Bueno, ara n'hi ha molts.
3: Ara bé, sí.
0: Era glosador, son pare del capellà de mitjorn, és que un Pepe, glosador. I son pare d'una paca triai, no sé si... També és que un Toni també glosava, de jove, això, abans. Però és que un Pepe va glosar molt d'anys, era glosador.
2: Sí, i on se n'anava a glosar? Se n'anava a altres pobles a glosar?
0: Estava a Ciutadella, i no, aquí venia a vegades aquí també, però poques vegades, però era glosador de bé, diguéssim. Ara és que el contorno ja no era tant, però bueno, també m'agradava.
2: Mariano, tu al camp n'has sentit de cançons o de gloses?
1: Jo no he sentit res, estimat. Jo, com que sempre anava d'algú que m'ho manava mon pare i fer feina i per avall, tu, i brissaves d'anar a dinar a vegades.
2: Que dinaves, oli i aigua?
1: A vegades, sí. I a vegades un pot de sopes de llet, i un tros de formatge, i unes coses en el cul, i tot repartir.
2: I te queixaves que tenies gana o no?
1: No, no, com que no hi havia res més, estimat. Sí. Això era així, llavors.
2: I quants de missatges éreu?
1: No n'hi havia de missatges per casa nostra.
2: No?
1: Érem 9 fills i que no, ens sobraven 7.
2: Bueno, així... així, si eren 9, no feia falta missatges, éreu tots de casa.
1: Que ens sobraven 7.
2: Feu feina en grup, però, o no?
1: No. Bueno,
2: o cada us anava no, a una tanca?
1: No, no, tothom anava junts. si era fer llenya, fer llenya, si era xermar, xermar, i si era llaurar, llaurar, i tots anàvem.
2: Ho sabeu vosaltres què vol dir xermar?
4: Clar que sí.
2: Sí?
3: Xermar.
2: No, germà, treure els abatzers.
1: Allò segar.
2: És una paraula molt polida, germà.
1: No ho és gaire polida.
2: Germà, és polit. El que passa que és feixuc.
1: El que passa que foties pics.
2: Això és també cert.
1: I escarrinxades.
2: Com ho fèieu per germà, a veure?
1: Amb un gazoll i un ganxo i una forqueta.
2: Com eres ganxo?
1: Un ganxo de llenya llarg i un estirava i salta amb un gazoll gra llarg també i tiraves i aquell estirava i feia munts. I...
2: I el ganxo no el teníeu de ferro en el final ja?
1: No, perquè si faries amb el gazoll faries el ferro, fer un cop en el gazoll.
2: Que val més?
1: Duastre. Un ganxo de llarg duastre.
2: Jo només ets vist de ferro.
1: Ah, no vas bé.
2: És el que he vist. És el que he vist.
1: No, vas bé.
2: No, té lògica, té lògica. Tu també has xermat molt, Joan?
6: Sí, molt que he pogut.
2: Idò...
6: Com anaven?
1: Érem 6 mascles i 3 femelles. Les femelles quedaven per les cases a ajudar a ma mare. Però nosaltres érem de del camp, de la tanca. Érem 6.
2: I les germanes vostres que feien a casa?
1: Bueno, formatjaven i rentaven i desaven i feien els llits i jo que vols que et digui, jo no ho sé.
2: Quantes vaques teníeu?
1: Jo no sé, per vinigaus em penso que n'hi havia 7 o 8 llavonses.
2: I eren moltes o poques?
1: Com que llavonses només anaven a fer gra, a fer blat per pura menjar, i formatge el venien i... Vull dir que és així, això.
2: Ara vull, per acabar, xerrar d'una cosa que crec que ajuntava molt la gent del camp i la gent del poble. Les porquetjades.
4: Ah, sí.
2: Les porquetjades. Us convidaven a anar a fer les porquetjades?
4: Porquetjades, sí. Nosaltres solíem batar quasi sempre de port, també, però la família i... quatre cosís de això.
2: On tots de fèieu?
4: Nosaltres, a Can Ostre, vaig de tot, allà on estic,
2: sí.
4: Teníem port, però llevaves els solls perquè ho van llevar. Un temps hi havia soll, cada casa feia un porc, moltes cases. Sí, I llavors, bé, llavors mon pare també era més jove, també, i ell va, també, i no van acabar. Però això, sí, de jove, feien porquetjades.
2: I vosaltres, Esperança, també, us tocava també?
4: També.
2: I ballàveu fandangos i les porquetjades?
4: Mon pare i ma mare eren porquetjadors,
1: sí,
4: perquè mon pare era carnisser i ma mare era porquetjadora, i ells dos anaven a les cases i mataven els porcs.
1: I per llocs també hi anaven?
4: Per llocs també. I jo a qualque lloc hi vaig anar amb ells també. Aquí on estaven a Paula Fas, que no me'n recordo on era, Sant Jeroni. Allà hi vaig anar moltes vegades, que hi havia mon pare i ma mare que hi anaven.
3: Ara li deuen dir un altre nom.
4: No sé què li diuen, però...
3: Que allò que era per Granada, o per... que no era per allà dalt que estava?
4: No? Està dins la carretera ja que agafes de l'O.
3: Ah, davant no era del Migjorn, idò.
1: Sant Jeroni.
4: Sant Jeroni, som aquí.
3: Sant Jeroni. Això pensava aquí.
4: Sí.
3: Migjorn.
4: Allà sí que hi he anat, com que ells no tenien fills.
3: Nien.
4: I la Maria Fas i tots els nebots venien allà, fèiem una juerga.
2: Com era la juerga aquesta?
4: Bueno, érem en jovenets, érem en lots, però crec que en danes en fèiem un poquet. Perquè... Però la Paula era una dona que no tenia fills, que en matrimoni estava en un lloc i no teníem fills, i es dia que hi anàvem tots, crec que ens ho deixàvem fer tot. Jo ara no puc recordar ben bé el que fèiem, però tu ho diràs. Hi havia la Margarita i el germà seu, i la Maria Fas, i tots, allà, sí. I a casa també fèiem unes bones porquetjades. Jo, que sàvia meva, feia porquetjades i mos convidava tots al migdia a dinar. Tothom havia de dinar porquetjades.
2: Mariano, es diu de porquetjades, menjaves més, o no?
1: Hombre!
2: Que menjaves?
1: Tu que no saps el que era de bo, llom, llavors, i les costelles de porc i les patates frites.
2: Era un dia de mesclar la carn i les patates, o no? Mesclàveu la carn i les patates?
6: Sí.
2: Freixurat o no sé com li deien.
6: I poc era.
4: No, freixurates de bé.
2: Sí. Freixurates de bé?
4: Sí. Fritella. Fritella.
2: Fritella.
4: Fritella de poc.
0: Fritella.
3: Nosaltres no vam matar sempre, també teníem el sol dins el pati, teníem el pati gran, i els vespres llavors feien el sopar, que eren molts. I que devia quedar ànetes, la fritella, es perquè...
4: Es feien bromes també en la cua, que posaven una cua i la penjaven a qualcú darrere.
2: Com era la broma aquesta? T'enganxaven la cua
4: amb una cua impartible.
0: No te donaves compte i la penjaven i tu te passejaves amb la cua darrere. Que l'haig de gent, jo crec que roden tots. Coses de llavor, perquè és així.
3: Diferent d'ara, cert.
0: No n'haurien de penjar cua d'aquesta.
2: Bueno, tant ho hem de començar a fer una altra vegada. I de... No sé, espero que hagueu disfrutat, jo he xalat d'aquesta conversa, que hagueu recordat coses i segurament en recordareu moltes més, però jo començo a tenir un pot de gana, Mariano, hem de fer la bereneta ja, o no?
1: Bueno, i si la traïs faran coses... No es caren negam enrere, no, de res.
2: No, ara anant sobrats.
1: Exacte.
2: Ara anant sobrats. Però bueno, són èpoques, i moltes gràcies per participar en aquest programa. Ha estat un plaer conèixer mitjorn des d'una altra mirada o des d'un altre record. Per nosaltres és fantàstic conèixer gent de la vostra generació, la veritat. M'ho pas molt bé.
1: Gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies, moltes gràcies.
0: Sí, som mateix.
2: I salut.
3: Sí, això principalment.
4: Això és l'important.
0: Això principal.
3: Sí, salut. Ja estem bé.
5: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pots recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

0: Si enyora't nostra illa, vine cap aquí. Si em vols animar sa vida, vine cap aquí.
1: Si em vols animar sa vida, vine cap aquí. Sí, sí.
2: Bon dia.
1: A veure, primer de tot, com li hem de dir a en Pedro quan defenses la seva pertenença a mitjorn?
2: Mitjornalitat, no?
3: Mitjornalitat.
2: Mitjornisme.
3: Mitjornisme.
1: Mitjornalitat.
3: No m'agrada.
2: En dièresi.
1: En dièresi, aquí no hi ha.
3: La mitjorn no s'ha de posar.
2: A qualcuna, de cercar en qualcuna.
1: Només n'hi ha una.
2: No, n'hi ha dues. Mitjornalitat. N'hi ha dues, la segona.
1: Sí, la segona, no?
2: La segona, no. Sí.
3: Exacte. Bueno, pues ja miraré, vam tastar els ossos de Sant Esteve. Saps quin és el meu...
4: Sant preferit?
3: No, la meva relíquia preferida. No? Òbviament el Sant Propuci. Existeix. I si agafes tots els trossos de Sant Propuci que hi ha pel món, pots fer un llençol per un llit de matrimoni. Vull dir, bueno, és fi de Déu, tenen una xorra increïble. Però bueno, ja està. Aquí, fins aquí la meva aportació.
4: Anava a fer un xiste.
3: Digue,
4: no, fes el xiste.
1: Bueno, digue'ls-hi com es diu xiste.
3: Un xistat.
1: Va, com us expliques avui?
2: Avui entram, clar, cap a final, principis d'any, sempre valoram tot el que ha passat, no? I això vol dir que de setembre fins a Carnaval és bona època per fer els 10 millors tals de 2024.
3: Correcte.
2: O tots els que s'han mort el 2024.
1: Començar col·leccionismes.
2: Exacte.
1: I coses d'aquestes.
2: Exacte.
1: Col·leccionar.
2: I avui farem un repàs del 24, però no el farem de mort, sinó que nosaltres, que som positius, veurem les paraules que han entrat noves en aquest diccionari normatiu dels catalans, d'acord? Des de l'Institut d'Estudis Catalans.
3: Vamos.
2: Perquè abans, antigament, es feia un diccionari, durava anys i panys, no? I ara, des de que hi ha les coses aquestes d'internet, que per cert, internet és una de les paraules noves que ha entrat aquest 2024.
3: En sèrio?
2: Han tardat 30 anys, sí, sí. Per això, en general, si us hi fixàveu...
1: Com han d'acabar la carretera en dos anys?
2: Us solien escriure amb majúscules.
1: O sigui, paciència, a poc.
2: Clar, però en general, institució de l'Institut d'Estudis Catalans ha estat sempre bastant conservadora, bastant carca, sempre ha anat bastant endarrerida, no? I ara sembla que han canviat una mica les tornes, s'estan posant al dia en moltes coses, s'estan actualitzant en moltes altres, i comença a posar aquesta cosa interessant. Passa que, clar, aquest 24 s'han publicat canvis en el diccionari dues vegades, tant de juny com ara a finals de novembre.
4: I Va per tandes.
2: Clar, això, si és corrector, realment és una putada, perquè, clar, és a dir, coses que estaves corregint, no, s'ho han de canviar, no es pot dir... Ara sí que es pot dir. I clar, has d'estar constantment actualitzat i al dia.
3: I si volies escriure internet tantes...
2: El què?
3: Si el 2023 volies escriure internet, volies posar entre cometes?
2: A veure,
3: interxarxa.
2: Escriure s'escrivia, clar, de fet, el diccionari, al final el que fa és posar-se al dia amb els usos que ja existeixen. Uh-huh. És a dir, no s'inventen les coses d'una manera per l'altra. Les coses se fan servir i a mesura que es fan servir els van adaptant o adoptant. En aquest cas d'internet, normalment s'escrivia amb majúscula.
3: Ah,
2: perquè com que va començar com una xarxa privada, no sé què, s'escrivia en majúscula.
3: Okay.
2: Si mirau documents de fins ara, en general tots els que han passat per correcció, en general bon i tots, estaven amb internet en majúscula.
3: Gràcies.
2: D'acord? Però ara ja no fa falta, ja no mos fem els revolucionaris, s'ho posàvem en minúscula, ja és en el diccionari, des d'enguany. D'acord? Hi ha paraules com internet que s'incorporen de nou, també com datàfon, d'acord? També s'ha incorporat en guany.
3: Datàfon?
2: Datàfon, sí,
3: no,
2: sí.
3: És,
2: o sigui, el que no tenen els autobusos públics de Menorca. Quan m'ho facin pagar, veuràs...
3: Ja, tio,
2: veuràs
3: salta i baix i fas bus.
2: El drama que serà això.
3: Salta i baix i fas bus, vaig fer un poc.
4: En negre, no, el bus? Sempre.
3: Sí, sí. Sempre en ve.
2: Sí, sí, sí.
3: I sempre que estic en sabutxac i diu, ve, si ja està.
1: És increïble.
3: Es va?
1: Sí, me sembla increïble.
2: Jo també. És que avui he agafat un autobús i dur targeta d'autobús, però he pensat, he vist el cartellet de prohibit pagar amb targeta i he pensat, ostres, quin drama, quin desastre, com pues... se pot estar tan antiquat en sa de guiris que hi ha durant l'estiu que deuen anar pagant targeta,
3: que
2: no deuen tenir ni euros els guiris, deuen venir lliures.
1: Jo crec, Jo crec que és un acord amb els taxistes, que sí que tenen de tàfon.
3: Ostres!
1: O sigui, aquí o sigui, confabulacions és que vulguis. Pues no sí, sé, sí. Jo, no sé, és molt raro, és molt raro.
2: M'agrada la teoria.
1: Bona teoria.
3: Ja pot ser.
1: Demà ho escampant per un bar de mou i aclarir.
3: Ja està, va. Amb infanta i ho aclarim.
2: Però bé, tornant en el tema, tenim paraules que entren de nou, com de tàfon, com internet, i tenim paraules que canvien lleugerament la definició, en molts casos, en pesos pels nous temps, com per exemple gendre i nora, que ara, per exemple, han canviat la definició. Nora, per exemple, posa muller del fill i ja han afegit o de la filla.
3: Molt bé.
2: Clar, és a dir, com eren bastant carques, a més, semblava que no podies en definicions, no es podien tenir fills fora de matrimoni, per exemple. Clar, això també són coses que han anat canviant, ara, de fill, també.
3: Ja.
2: D'acord? O company, també han afegit que company, un significat nou, és parella sentimental. No? I s'estan posant un poc les piles en aquest sentit. Després també hi ha altres paraules que el que canvien és la manera de funcionar, com telefonar o trucar, que fins ara només està acceptat com a intransitiu i ara està acceptat tant com a intransitiu com transitiu. Això vol dir que fins ara era telefona-li i ara tant pots dir telefona-li com telefonela. D'acord?
3: No entenc res del que dius. Sí. Serà que és molt de matí?
2: No.
1: Ostres, això reduirà molt les faltes.
2: Clar, jo me quedaré sense feina, entre ChatGPT i això. Això...
3: Ara que ja ningú telefona a ningú mai.
2: D'aquí dos
3: ara,
2: dies.
3: Ara arriben aquests. Però si ja em fan àudios de WhatsApp, ara ja no telefona ningú.
1: Han de tornar a la telefonada. Eh?
3: Hombre, pues clar.
2: De fet, a cridar i a trucar també han afegit el sentit aquest de telefonar per telèfon a cridar.
3: Es cridar.
2: No tenia aquest sentit. Fins ara cridar era xerrar fort!
1: Fot un crit.
2: Però ara cridar també has agafat el telèfon i...
3: Vale.
2: I dit, uep, com anam?
3: Una cridada.
2: Exacte.
3: Vale.
2: I ja està. I després, paraules que ja existien, això que els afegeixen un significat nou, no? Que sabeu que han afegit vibrador. Han afegit un significat i ara diu aparell dotat d'un moviment vibratori usat per a l'estimulació sexual. D'acord? Per tant, és a dir, paraules noves, nous significats de les paraules que ja teníem i nous usos de paraules que ja teníem.
3: Perquè si no digui Satisfyer, diguin vibrador. Que està, ja està bé. Doncs.
2: Ah, però és que hi ha tipus de vibradors.
3: Sí, bueno, com es denoni, que ho volen evitar, que diguin Satisfyer i que diguin vibrador. Molt bé, catalans.
2: Però Danone sempre ha estat un iogurt.
3: Ja.
2: Iogurt en té final.
3: Iogurt en té final.
2: Amb llatina i té final.
1: Danone, saps d'on ve, no? Saps d'on ve el de Danone?
3: No.
1: Que ja ho van dir una vegada.
2: Era un senyor, el senyor Danone fi, era un senyor sefardita, de per Grècia, era sefardí, i va muntar una recepta familiar d'aquesta, sefardita, i quan va, bueno, de fet va venir a Barcelona, no sé exactament com va anar.
1: Sí, però va venir a Barcelona, i quan va fer el negoci de fer el iogurt que coneixen nosaltres, era just quan va tenir el primer fill seu que li va posar de nom Dan Juan.
3: No, pot ser.
2: Dan,
3: és impossible.
1: Dan Juan.
3: No,
2: pensa que eren sefardites. No. Xerraven un castellà raro.
1: És així.
3: No m'ho crec.
1: Lliçó de màrqueting número 1.
3: És igual, jo menys fruita. Hombre. De postre, com el meu cos indica.
1: És així. Dan Juan.
3: No pot ser.
1: Bueno, cerqueu una xat GPT.
3: Danonet.
2: Cosa d'aquesta hi havia. Però això, sí. D'en Guam no me sona. Me sona que era una altra història, però això, pel tema que tenia més a veure de xafardita.
1: Jo ara no te passaré el meu currículum. Però això és la lliçó, nombre 1 de màrqueting a la universitat.
2: Ostres.
4: Tenir un fill, doncs, d'en Guam.
1: No. És així. Això, poques coses m'han quedat gravades, però aquesta em va quedar gravada.
3: Dan.
2: Molt bé. Res, tornem a les paraules noves del 2024, que tenim paraules, per exemple, com que ja fèiem servir de tota la vida, com autocaravana. Autocaravana hi era, però autocaravana no. Blister, també ho tenim ara. Un blister. Un blister de cervesa.
4: Blister.
2: Amb accent a seguir, clar. Perquè és plana, d'acord?
4: Blister in the sun.
2: També hem afegit paraules noves, molt interessants, com ciberatac, cooperant, desalinitzadora...
4: Molt necessari, ara.
2: Exacte, és d'actualitat, com esnifar, que no perds actualitat.
5: En afegites ni pa.
2: En afegites ni pa.
3: Després, es podia fer.
5: Després de 50 anys i xerrutes bacalao, ara en afegites ni pa.
2: Aspirar pel nas, parèntesi, una droga generalment en pols. Exemple, esnifar cocaïna.
3: Exemple, un exemple així, normal.
2: Un exemple qualsevol.
3: I quedaran abans, per on deies esnifar? Aspirar.
2: Aspirar pel nas.
3: Aspirar pel nas.
1: Ara la gent passarà a dir-ho aspirar. Diguem que ja ara s'ha acceptat esnifar, doncs diran aspirar.
2: Jo us he dit que això, el diccionari sempre ha anat una mica... Això, sempre està molt conservador, el diccionari normatiu. D'acord? Garrotín, també l'han entrat en el diccionari.
3: Què?
2: Garrotín, agarrotín, agarrotant de la vera, vera, de Sant Joan.
3: Què és garrotín?
2: És una glosa lleidatana, o gitana, un poc d'aquest... Sí.
3: Aquesta glosa, no.
1: I agarrotín és com...
2: Un garraf petit.
1: Com es diu?
2: Quin drama.
1: En menorquí, quan es fa com una espècie de garrotín, però, per exemple, una roseta, no?, que la gent canta i va...
2: Corranda.
1: Una corranda, no? Sí. És una corranda.
2: Exacte. Paraules noves com...
5: Un garrot petit.
2: Jihadista.
3: Un garrot petit.
2: Com jihadisme, com gin tònic, com glamurós.
1: Com s'escriu gin tònic?
2: Tot junt i amb accent a sabó.
3: Gin tònic.
2: Gin tònic.
1: Gin tònic tot junt.
2: Sí. Gomina. Una bastant interessant, gorro. Perquè, clar, gorro, fins ara, com ho dèiem? Per dir un gorro de llana, com ho havien de dir? Això era un drama, quan tu havies d'escriure.
3: Era un drama social, jo.
2: Hòstia, per
3: jo
2: era un drama. Ara, gorros de llana, gorros de natació, el que vulguis, gorros. Tenim gorros, tenim kebabs, tenim llums LED, tenim mantres, tenim pàdel.
1: Què es deia? Capell? Un capell de llana.
2: Clar,
1: com li deies?
2: Capell, gorra, no? Gorra sí que... Gorra. Però clar, no és el mateix una gorra. És que clar, és un concepte que existeix i que sí, no teníem sí. Prou el nom per dir-ho. Clar, hi havia un poc un problema.
4: Un xivic de llana.
2: Clar, amb el tema de si ve des castellà, que sí, que segurament sí, però que és un concepte existent, teníem aquí la pega.
1: A veure, repeteixes que has dit després de gorro.
3: Kebab, ha dit.
2: Després de gorro he dit kebab.
1: Bueno, gorro s'escriu en bo final, no?
2: Clar.
1: Supos.
2: G-O, bueno, R-O.
5: Clar, clar, clar.
2: Sí,
3: clar, és tu, que filòleg.
5: Clar, clar, aquí no hi ha res clar.
2: Clar, jo a vegades dono moltes coses per fet. Com que kebab s'escriu en K. D'acord? És en el diccionari, kebab. Igualment, són en el diccionari, però jo m'ho estic mirant ara a l'ordenador i l'ordenador m'ho marca tot en vermell perquè l'ordenador no és tan modern com nosaltres.
1: Està actualitzant.
2: Exacte.
1: Encara tens feina, idò.
2: Sí, encara puc fer una temporada. Llums LED, mantra, pàdel, padapita, pixelar, por expand, ronyonera, que no fos en el diccionari encara.
3: Ronyonera.
2: Sobrepès, tempura, tetraplègic, xapata, xistorra, també.
5: Xistorra.
2: Xistorra. I aquestes són noves de juny, però també tenim noves de novembre. Novembre n'hem fet noves unes quant poquetes.
1: Serà mal d'acabar, Sanya.
2: No, ja ho clarim. Però tenim una nou. Fins ara m'acostava molt, perquè una nou no sabia com escriure. No? Los Nogales, que teniu a mitjorn.
3: Com es poden dir?
2: Els Noguers.
3: No, els Noguessos, no sé què vull dir. Mitjorn. Va, mitjorn.
2: I bé, ara és tan correcte escriure una nou com una a nou.
3: Ahà.
2: Una paraula molt important que també ha entrat a finals de novembre és batucada.
4: Mare de Déu.
2: Música de percussió originària del Brasil i arrels africanes, manifestació festiva del carrer en què els participants ballen al ritme de la batucada, conjunt de percussionistes que executen la batucada. Aquesta era molt imprescindible.
3: Recordes els majorets que ens van posar de moda, 90? Podríem passar la mateixa. Sí, o no? Tu recordes que fins jo un grup de majorets...
4: Aquí a Mercadal també n'hi havia un.
3: En plan, què, esto o què?
4: Pues
3: un poc això, saps? Totes les festes allà ben tranquil·les i tu fas una batucada. Ah, sí, típic.
2: Sí, sí. I res, paraules també que...
3: Una abraçada als meus amics que no batucades, que són un quant.
4: Us estimam.
3: Espero que no escolta el Radio Far, que estic escoltant la Cope.
1: Escoltau Radio Far.
3: Sí, sí. Ara sí,
1: les batucades, antes de començar, haurien de donar taps a tothom.
3: Bon, sí, no sé.
2: I bé, ja, després ja les paraules que me queden apuntades aquí són paraules que han afegit una definició. Per exemple, baguet, que fins ara no era una barra de pa, ara ja és una barra de pa.
3: Ah,
2: després, ja fer cosa. És que me fa cosa, saps? Ah. Que me provoca angúnia, inquietud. Aquesta és la dona afegida, tireta. Quan te feies mal, que te posaves una tirita i dius, i jo sóc com ho escric,
3: com
2: no? I ara ja podem escriure tireta. A la tira estreta adhesiva proveïda a la part central d'un petit apòs.
3: Toma, perfectament definit.
2: Després, bé, aquestes paraules han afegit. Jo igualment sé que me continua agradant més de paraules de diccionaris. És una que encara no és en el diccionari de l'IEC, però sí que és en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és llençolada, que és joc eròtic en el qual un grup d'homes s'asseuen al voltant d'una taula de manera que la part inferior del cos quede tapada per un llençol gran i després una persona situada davall de la taula practica una masturbació a un dels participants que ha de fer creure als altres que no és ell qui rep l'estimulació genital.
3: Això és una...
2: Això és una paraula del diccionari normatiu valencià. I fins aquí la meva aportació d'avui.
6: Hòstia, això...
3: Sí, sí, és la meva porcatjada. La meva 10 segons de porcatjada de la història. La meva 10 segons de la ràdio de la història. Que te donin ondes, tots ens ondes per tu. Hòstia.
6: Fem història.
3: Molt bé, sí, sí. Llençolada.
2: Llençolada. Oh, apuntau aquesta paraula.
1: Per anar a València no hi ha vol directe.
2: En Cibert hi ha un de Welling, que en Sistiu hi ha Welling i Ryanair.
1: Sistiu llençolada, tot. Llençolada.
6: Bueno, augment dels vols de València.
1: Poca broma, amb l'IEC s'ha actualitzat per damunt de les possibilitats.
3: Molt bona, aquesta.
1: De les possibilitats del territori de parla catalana. Moltes gràcies, Cissé, per aquesta secció que sempre ens agrada tant i aprenem tant. Fins la pròxima. Gràcies.
3: Adéu.

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

ja és hora de partir, que és tard i vol ploure. I és qui no es pugui moure, haurà de quedar aquí. Et diré adéu amb una abraçada i amb una darrera cançó. Si vols, fins a matinada. Si vols, fins que el sol surti per l'horitzó.

0: Radio Far. Un far de llibres amb Dolors Boatella.
1: Som Dolors Boatella i ens farem un far de llibres. Us proposo repassar l'actualitat literària, els temes que més ho peten, novetats,

concerts, autors i activitats que no us podeu perdre. I en aquesta primera píndola voldria compartir la sensació de la temporada, perquè si ja sabem que els clàssics mai passen de moda, aquest estiu n'hi ha hagut un que ha sigut de màxima tendència. Efectivament, us parlo de l'Odissea d'Homer. Està clar que l'estrena de la pel·lícula de Christopher Nolan ha provocat un efecte crida de lectors de tot el món que s'han atracat a les llibreries a cercar una de les moltes edicions del poema èpic d'Homer. I això, paral·lelament a si a la pel·li ens agrada o no, més o manco, ha sigut un motiu de celebració. Penseu que dels anys que duc de llibretera he pogut vendre entre un o zero exemplars de l'Odissea. I entre aquest juliol i l'agost n'he recomanat moltíssimes versions, en forma poètica, narrativa, còmic o àlbum il·lustrat. I de totes, quines em quedo? Doncs totes, perquè cada una dependrà del gust de qui l'ha de llegir. I jo m'he llegit la de la col·lecció de la Casa dels Clàssics Universals de la Bernat Metge, amb pròleg de Roger Aluja, traducció de Pau Sabater i lectura de Dolors Miquel. Una bona opció per qui cerqui l'èpica, la lírica i aprofundir en l'obra, però també una meravellosa tria per lectors que s'hi atraquin sense gaires referències. És una edició pensada per acollir a tots els lectors, tal i com diu la llei de Zeus. I res, que és emocionant com un poema llarg, compost per 24 cants o capítols, que té el seu origen a la tradició oral, que data del 725 abans de Crist i que encara ara, el 2026, en xerrem. Segurament és perquè ens interpel·la a totes i a tots, perquè ens connecta amb els nostres orígens com a civilització mediterrània, perquè ens qüestiona quines són realment les nostres qualitats i els valors que transcendeixen en el temps, i perquè l'Odissea té una lectura política també, clar que sí, presenta els fonaments del patriarcat, però a la vegada també els fa trontollar una mica, i tot amb el dubte de saber si va ser real, de si va ser una aventura imaginària o un somni. Per tot això, i moltes coses més, en xerram ara i en seguirem xerrant sempre.

0: Fet aquestes presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre l'antiguitat. L'antiguitat, aquest tema que mos fascina des de temps immemorables. D'on venim? I com eren les persones que mos precedien? Per què mos interessa tant l'antiguitat grecollatina? Com es viu de l'acadèmia? I com ho viu el públic general? Ens entenem realment? O només no extraïm el que hi volem veure? Mites senzills que es venen com a historietes, inspiracions per pel·lícules de gladiadors... Per què estan digitalitzant tant l'antiguitat clàssica, amb aquesta idea de qualsevol temps passat va ser millor? I quina és la relació entre aquesta idealització i els feixismes? Per què els llibres s'han tornat boixos llegint Marc Aureli? En definitiva, avui ens centrem en la nostra relació amb l'antiguitat.
1: El simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: L'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dogfest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar des de la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7:15 als Castro de Mou. Tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.
1: Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.

Radio Far. La ràdio cultural de Menorca. Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

petites mànecs, entrenaments, milicians purs. Ni no breva patir tanta saudade. Jo més que melangia, gelosia. De sa riquesa que donen paraules al camp, són aules i esteu accent poesia. De negre

vides en tu en aquest paradís. Els teus crits, els meus llits, els llençols ben humits, sempre passa un xerí punyatero, com un jong mangronj i no puc sortir. Possible petit cops provoca tant de l'ero. Encara no sé qui és en John Boy, però m'he mirat cap pel·li d'en Jean-Luc. Pas camí de sa forana m'he perdut i m'he anat de xucluc. Unes bísties d'un ocell són de la mà tenir per pàtria una barca, i unes i estrelles mos donen ses

0: sa festa segueix només cal rebobinar.
1: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
2: No és gens convenient alliberar animals exòtics al medi natural, perquè poden causar diferents problemes, tant de desplaçaments dels autòctons com d'introducció de noves malalties. Per això, aquell esquirol coreà que un dia va aparèixer al pati d'uns veïns va acabar dins una gàbia d'ocell, tot i la voluntat de donar-li una vida digna. Algunes informacions aconsellaven no incorporar cap amagatall opac a la gàbia, perquè si es posava en mode hibernació no se'l podria veure. Això era massa cruel i l'animalet va gaudir d'un refugi de llenya càlid i fosc. També recomanaven posar-li una roda a hàmster perquè pogués gastar energia sense anar a cap lloc.
1: Època de muda. Capítol 62. L'esquirol i la roda malaltissa.
2: La roda del hàmster és una analogia que s'usa sovint per il·lustrar fenòmens socials. Fer girar la roda pot ser positiu en tant que l'exercici físic aporta benestar des dels intestins al cervell. Però també és sabut que fer-ho en excés i especialment entrar en mode estrès en veure que la roda cada vegada va més ràpid i no en pot sortir genera substàncies negatives per al propi cos. El model econòmic basat en el creixement sense límits ens condemna a fer anar més ràpid la roda fins al punt d'esgotar-nos, les persones i el planeta, sense que, a partir de cert ritme, en treien cap profit. No ens ha d'estranyar, perquè generalment mesuram l'èxit de l'economia en el creixement del PIB, que ve a ser com mirar la velocitat de la roda i concloure que, com més ràpid, millor. Però si incorporam altres paràmetres, la conclusió no és tan diàfana. Molts països tenen major esperança de vida que d'altres que mouen més del doble d'economia. Deu ser que hi ha més factors a tenir en compte i que, a partir de cert llindar, el creixement econòmic ja no es tradueix en benestar. Només que agafem la renda per càpita, que és el PIB dividit per la població, veurem què ens ha passat a les Illes Balears, que a mitjans dels anys 80 estàvem entre les regions més pròsperes en comparació amb la resta de l'Estat, i de llavors ençà hem baixat substancialment. Però el que crida més l'atenció és que això ha succeït mentre triplicàvem el nombre de turistes. Tampoc aquí no ens ha servit passar a cert llindar. Els titulars de premsa i les declaracions institucionals i empresarials habituals segueixen valorant la nostra evolució mirant només la velocitat de la roda. Així sembla un èxit que hagin vingut més turistes que mai o que venguin més creuers. És com fixar-se només en el capítol d'ingressos de la comptabilitat sense voler veure el nivell de despeses. De fet, és confondre els ingressos amb els resultats. I és que no tots són ingressos. La inversió que es fa perquè la gent tingui estudis superiors no torna a l'illa, convertint la inversió en despesa. L'accés a l'habitatge és cada any més difícil, perquè emprem les cases per generar més places turístiques. I això dificulta que vengui gent que no treballa en turisme. Treballar només de temporada sol requerir un subsidi públic per aguantar fins al pròxim estiu. Davant d'això, se'ns diu que necessitem més volum turístic, com la locomotora embogida dels germans Marx, que reclamava més llenya i anava cremant els seients i allò que calgués per aconseguir anar més ràpids, sense recordar gaire on anaven. L'esquirol coreà no va tenir roda de hàmster. L'intent de viure en llibertat dins la casa va quedar clar que no era factible i es va traslladar a una gran gàbia naturalitzada al pati, amb diversos metres per pujar i baixar d'una branca, amb amagatalls foscos i càlids on dormia i on guardava fruits secs. Amb prou gruixa de terra com per excavar també un cau de temporada que tapava amb una bolla confeccionada amb terra i saliva. Podia administrar l'esforç físic amb més sentit. Va viure uns quants anys. És complicat actualment trobar representants empresarials i institucionals que vulguin participar de l'exercici d'imaginar com pot ser Menorca el 2035. Però de la conversa per decidir quins escenaris voldríem assolir o quins no, es dedueixen les accions que s'haurien d'anar impulsant pròximament. Perquè Menorca no vagi a la deriva, ens cal analitzar les tendències i els reptes i valorar, com a comunitat, quines actuacions caldria emprendre en cada temàtica. Potser no podem tenir completa llibertat, perquè les interaccions amb altres són enormes, però es poden crear altres realitats, més enllà de la roda malaltissa.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

0: No són hores, un podcast innovador d'experimentació sonora del col·lectiu Avestruces. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.
1: Estem molt contentes avui acompanyades d'en Aleix Rengel. Moltíssimes gràcies per ser aquí. Benvingut. Com estàs, Aleix?
2: Gràcies, estic molt bé i molt content d'estar aquí amb vosaltres.
1: Que bé. Doncs per començar, què et sembla aquesta cita de Shakespeare, això de que va escriure sobre que el món sencer és un escenari on tots som mers actors?
2: Doncs molt universal, com tot el que escrivia Shakespeare. La història és que quan diu que el món és l'escenari i nosaltres, els actors, el que estem dient és el que parlàvem fa una estoneta, tu i jo també, no? Que tot va relacionat, l'art, la vida, les persones, d'aquí surten les històries, els personatges, les comèdies, els drames.
1: Clar, també, de fet, del teatre, un poc ha d'assumir aquest repte de representar al teatre el que és el món, tots els homes i dones que ens podem trobar a la vida.
2: Sí, sí, perquè si no, no tindria cap sentit. I és curiós, no?, tal com està el món i tot el que estem vivint últimament, hi ha una cosa segura, el teatre. Uh-huh. El teatre no mor.
0: Escèniques i didascàlies, les arts escèniques a Menorca amb la periodista i actriu Carol López. Ja disponible a Ràdio Far.

0: 12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Es Mercadal i el diumenge 10 a les 8 i 15 hores se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

costat dur com un mai més. I feixuc com les paraules

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Radio Far. La ràdio cultural de Menorca. Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

A continuació, un tema del disc Ens hivern a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: No. Brut.
2: Ai, l'eufòria. L'eufòria és un estat emocional caracteritzat per una sensació intensa de benestar. Alegria i entusiasme extrem, com ara mateix, no?
3: Sí, sí. Així estem.
2: Així estem. Sol estar associada amb una gran energia i optimisme i pot ser provocada per situacions positives, èxits personals o bé per substàncies que afecten el sistema nerviós central. Això troc que vosaltres en sabeu bastant. Veig restos aquí de...
3: polvorons.
2: De sucre.
4: Substàncies.
2: Us asseguram que en farem un estudi dels efectes. En canvi, en alguns casos pot aparèixer com un símptoma de trastorns mentals. Tot i ser una emoció positiva, una eufòria excessiva, que és el que ens passa a nosaltres,
5: massa eufòric,
2: pot desconnectar la persona de la realitat i provocar conductes imprudents, com per exemple anar de viatge a Menorca en l'estiu.
5: Anar a la platja.
2: Directament.
5: Directament.
2: Només a la platja.
5: Només a la platja.
6: Compres un abonament pel Crank Festival el mes de gener i després dius no, que no és ningú. Bueno,
2: hi ha grupes d'aquests d'arrascar guitarres.
6: Guitaga.
2: Guitaga?
6: Guitaga.
3: Guitaga. Ser un de persona tota sola i comprar-te un pernil salat per tu.
2: Ho dius per experiència?
3: Sí. Fa un mes que menges el mateix pernil.
6: Eufòria no es diu. Té una paraula i no és eufòria. Saps?
3: No, jo vaig tenir un moment d'eufòria i vaig dir aquest pernil ha de ser meu, estava d'oferta.
5: Me'l puc menjar jo tot sol.
3: I, exacte.
2: Era perquè estava d'oferta, no perquè tenies ganes de menjar-te pernil. Per tant, això...
3: Tot
2: mos
3: condueix
2: no sé
3: a
2: si seria...
3: Eufòria no la produeix una cosa tota sola, tot mos condueix...
2: No és un debat, això. Pedro, aguanta. Moments eufòrics del públic que tenim aquí entre nosaltres. Vinga, va, moments eufòrics. Està en directe aquí. El que us perdeu és que no esteu aquí. No ho hem anunciat, però és igual. Us ho perdeu.
7: Porquejades!
0: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: tu tamo pensa creu i és el que som preciós. En dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Mira Llentrisca.
2: Instruccions per caminar un camí de la fotògrafa Maria Sainz parteix d'un dels elements més identitaris de Menorca, el camí de cavalls, i aborda les transformacions d'un ecosistema fràgil que tracta de resistir les agressions contemporànies, preservant la memòria i el patrimoni paisatgístic de l'illa.

0: El cineasta José Luis Guerín i l'escriptora Patricia Almarcegui obren el 8è Menorca Dogfest amb un diàleg a propòsit del documental Històries del Buen Valle. Serà dijous 24 de setembre a les 6 hores a Can Oliver de Maó. Seguidament es podrà veure la pel·lícula a l'Ocimax de Maó a les 8. Entrades gratuïtes i tota la informació a la web de la menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.
1: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

0: que van d'escoltar a Pele.cautó amb una cançó del disc No Playa, No Beach del 2019.
1: En terra he escrit el teu nom per veure si m'escriuries. Es vent s'han aduit els mots i cap carta no m'arriba.

0: Helena Laura, jo m'interessa particularment demanar-te per el treball que has portat aquí en aquesta edició, pel vincle que per tu té aquesta idea de la fotografia a Banyoles com a territori. Trobes que hi ha un ritme i una particularitat sobre aquest territori?
1: Sí, o sigui, Banyoles al final és un lloc que és molt bonic, objectivament, i sí que sento que ha estat molt fotografiat, i també tenint en compte que tenim molts fotògrafs molt bons a Banyoles que també, doncs, d'alguna manera han mostrat el lloc i l'espai. Llavors, sí, o sigui, a mi m'agrada molt fotografiar a Banyoles i això també volia mostrar d'alguna manera com podria ser Banyoles d'una manera més distorsionada o que això, d'una realitat més diferent però que segueix sent Banyoles.
0: Has mirat Banyoles amb uns altres ulls, d'alguna manera.
1: Sí, sí.
0: Hi ha algú molt particular també a la teva fotografia, que és l'experimentació i pensar no només en el format fotogràfic, sinó intervenir aquests formats i pensar-los des d'altres òptiques. Com és aquesta experimentació i per què?
1: Sí, al final tinc 19 anys i estic explorant molt...
0: Molt jove.
1: I estic explorant això, molts àmbits. Ara estic estudiant segon de carrera. Llavors, el que em toca és això, explorar diferents estils. Llavors sí que el que havia fet sempre, doncs, fotografia de natura, pel que m'envolta. També ara estic més posada també amb la fotografia de concerts i tot això. Llavors, per xarxes o així, vaig trobar un noi que feia una sèrie de 100 dies fent fotografia abstracta i ensenyava el seu procés i com ho feia i les fotos que sortien, i després que tu intentessis també endevinar què era la foto.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dog Fest. Ja disponible la temporada sencera a radiofarmenorca.com.

El Menorca Dogfest arriba a la seva 8a edició reafirmant el seu compromís amb la creació documental i amb Menorca com a punt de trobada del sector a les Illes Balears. El programa inclou estrenes, exposicions, classes magistrals, tallers, presentacions, conferències i col·loquis per a professionals i a públic general. A més de l'Aula Doc, el projecte educatiu adreçat als instituts de l'illa. La secció de curtmetratge documental atorga el Premi Ullastre al millor curtmetratge, el Premi al millor documental balear, el Premi del Públic i la possibilitat d'optar als Premis Fugaz. Tota la informació i programació completa al Menorca Dogfest.

0: Acabam d'escoltar una cançó de Delenn, del seu primer disc, Sa roba estesa, de 2008.
1: Fa unes setmanes que es tornen a sentir els clàxons dels vehicles dins els carrers de la ciutat. Senyal que han arribat els que estan de vacances. Curiosament, es mostren més impacients que els locals, que probablement estiguin de feina. És una característica, aquesta de les tres que porten incorporat alguns visitants, que facilita algunes reflexions.
2: Època de muda.
3: Capítol 27. Turisme estressat.
1: Les darreres estadístiques oficials publicades aquests dies mostren una reducció dels dies de visita a l'illa per part del turisme. Una sensació que ja es palpava aquí i en altres illes. Això té repercussions ambientals i econòmiques de consideració. Que la gent vengui a Menorca i redueixi el temps d'estada implica normalment un ritme més accelerat en les visites als llocs que ningú es vol perdre. Si has de veure l'illa en 4 dies en tos d'encet, t'has de moure molt més. Si abans feies tot el matí a una platja, ara amb un matí n'has de veure dues. Això són més vehicles a les carreteres, més ús d'aparcament i poca connexió amb allò que realment encara som. Estem compensant la menor estada amb un major nombre de turistes. Una permuta catastròfica, que fa que augmenti la petjada ecològica per càpita, pel viatge en avió d'anada i tornada que fa la majoria, mentre que es redueix el negoci per a les empreses locals. Els problemes ocasionats per la reducció de l'estada dels visitants van ser exposats ja l'any passat pel ponent que va venir de Formentera a les tertúlies organitzades de manera conjunta entre l'Ateneu i el GOP. Allà explicava que, en l'experiència de limitar els vehicles turístics, usen també la taxa d'entrada que els cobren per incentivar que la gent allargui l'estada a l'illa. L'objectiu és, precisament, que els turistes es tranquil·litzin, que tinguin més temps per visitar els llocs més emblemàtics i així reduir circulació i saturació. Menorca hauria d'anar treballant també per implantar mecanismes d'aquest estil. Potser es podria pensar en modificar l'impost d'estades turístiques, l'ecotaxa, per incentivar fer més dies a l'illa. Aplicant, per exemple, uns paràmetres que facin més cars, proporcionalment, els temps curts que no els llargs. Aconseguir canviar la tendència podria tenir beneficis locals, socials, econòmics, ambientals, però també en tindria per als propis visitants. És evident que una part dels que arriben provenen d'ambients sotmesos a unes condicions de vida que porten la impaciència a flor de pell. Més dies a l'illa, creixen les possibilitats de contagi positiu d'adopció de cadència menorquina a ritme de vanera. És clar que això també passa per reduir la promoció turística. De fet, seria bo reorientar una part d'aquesta ingent partida de diners públics per elaborar cartells i materials que informin els visitants de les dimensions de l'illa i del nul estalvi de temps que es pot aconseguir fent avançaments suïcides a les carreteres. Aquells que posen en perill la vida de tothom, els veus al final entrant 20 segons abans al poble de destí. Potser tampoc cal invertir gaire en fer venir influencers dedicats a fer-se retrats a com més llocs millor. També són un turisme estressat, només que disfressat de modern. Si Menorca es prodiga com un indret calmat, és bo que la realitat s'hi assembli una mica.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

I el meu pare fa un grup que hi ha la Núria, el Bones i el Roger, i es diu Lo Petit Comité. A què rima?

0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Tot es dia.
1: I alegria.
3: Tot es dia.
0: L'altre dia vaig veure un tuit que posava en bon valencià, bon dia tot el dia. I dic, veus, en bon valencià, en bon català, en bon maonès, bueno, com vulgueu.
2: A Lleida ho diuen molt, eh? Bon dia tot el dia.
0: Ja,
2: ja és molt, és com una frase feta quasi.
0: Sí, sí, no, és que de fet ho és, és perquè ho és tot el dia, tot el dia és bon
1: tot
0: dia.
1: Tot és bon dia, amb així tu, que... sí, sí.
0: Exacte, a més sempre ha de ser bo, perquè si no és bo ja no m'ho agrada. Sí, no, i hem de lluitar perquè sigui un bon dia.
2: No hem de dir bones tardes, no. Això no es diu.
1: Bones tardes, bona nit.
0: Es diu a Espanya, a Madrid.
2: Enguany estem aprenent unes coses tan pràctiques.
0: Pues sí.
2: No, que m'ho dus, avui?
0: Avui aprendrem per poder anar una mica de viatge pel tot el món, aquest, sense fer un poc espadans, perquè... Tothom té un amic pedant que un dia se'n va de vacances i te diu, m'he anat a London.
4: London Calling.
0: I dius, molt bé. Però,
2: com va anar per London?
0: Com va anar per London?
1: Com va per London?
0: Ai, molt bé, saps? No, vam.
1: Quina ràbia.
0: Exacte, deixem de... Diguem les coses pel seu nom, clares i en català.
2: A veure, una peculada a vegades.
0: Exacte. Sí. No m'ho facis dir, perquè sí. Però sí, nosaltres sabem que les coses no van així i quan hi ha una tradició amb els exotopònims de traduir-los, els traduïm. I els noms de lloc, que són això, els exotopònims, els traduïm sempre, d'acord? Sempre que hi hagi aquesta tradició. Si reiem en català, per tant, els traduïm en es català, perquè, clar, hi ha gent que se'n va a London, però després hi ha aquesta xerranda que s'han anat a Londres. Hòstia, tampoc, saps?
1: També es va.
2: Entre poc i massa, a mesura passa.
0: I no, clar, què hem de fer? Anem a Londres, d'acord?
1: Londres.
4: Londres.
0: Ben pronunciat, en català, és Londres, d'acord? Perquè comença això, comença a ser una nova tendència això de traduir topònims en el castellà directament, saps?
1: Vale, serà difícil, però ho concluirà.
0: Sí, clar, mira costa, també tio. A Portugal hi ha una ciutat que es diu Porto.
1: Porto?
0: Porto. Porto.
1: Porto. Ah, vale, Porto.
0: En català sabeu com es diu?
1: Com es diu?
4: Porto.
0: Porto.
1: Porto.
0: Porto.
1: Ah, vale.
0: I en castellà sabeu com es diu?
4: Porto.
2: O Porto.
0: I com li dius a majoria de penya? O Porto. No. Avam.
2: Anem a dir-ho com els portuguesos, tu.
0: Exacte, no? Com els portuguesos, com nosaltres.
1: Com diguin sisa.
0: Exacte.
2: No és per dur la contrària, és per coherència.
0: No, clar. És que de fet, l'única o aquesta inicial que la posen és en castellà. És a dir, no té...
2: Que bonito. O Porto.
1: O Porto.
0: Clar, jo suposo que deu ser... O Porto. Perquè clar, és a dir, ja poses l'article davant, o portuguès, no? I clar, no, però no hi és. És a dir, aquesta O no l'han de dir, d'acord? I això, a vegades, mereixem el que m'ho passa, o Porto, no, saps?
2: Ara, quan qualcú de nosaltres digui Londres o Porto, li deim, exotopònim.
1: Exotopònim.
0: Aquest exotopònim està molt mal pronunciat.
1: Hombre.
2: Com es diu?
0: Aquest exotopònim està molt mal pronunciat.
2: No, directament jo li diria exotopònim. Ets un exotopònim.
0: Com a insult també cola bastant bé, no?
2: Ah, sona bé.
0: Xec,
2: no
0: diu exotopònim.
2: No dius res i ho dius tot.
4: Que t'allufa.
0: Després, així que segueixi aquesta línia, en tenim més, eh? Així és que són futboleros amb aquesta U tan necessària i de tradició.

0: castellana de futbolero.
1: Futbolero.
0: Futboler no, futboler, no funciona, no, futbolero. Els futboleros, clar, tenim clar també que ciutat, hi ha una ciutat d'Itàlia que és Milano.
1: Milano.
0: Milano, que és l'equip de futbol més llorejat d'allà, és el Milan, que ja tenen el nom en anglès.
1: El Milan, clar.
0: El Milan té el nom en anglès.
1: No és el Milan.
0: Exacte.
2: Jo tinc una pregunta. Has dit llorejat?
0: Llorejat?
2: Com has dit? És l'equip de futbol més...
0: Llorejat.
2: Llorejat.
0: De Llor.
2: De Llor, de Llorer.
0: Exacte.
2: Entes lliure, he dit, hòstia, llurejat.
0: No, són lliures a Milà, són italians.
1: No són lliures, són italians.
2: Els italians no poden ser lliures mai.
1: És a dir, Leon Milan perquè és
0: en anglès. Clar, antigament els equips de futbol es havien posat noms anglesos, però el Milan, clar, aquí va ser en Franco que va prohibir noms que no fossin d'equips de futbol que no fossin en castellà. Però hi havia molts de noms que eren en anglès.
1: I
0: l'Atlètic de Bilbao continua sent Atlètic en anglès.
1: Atlètic de Bilbao.
0: Però se'l van haver de tornar a normalitzar quan en Franco es va morir, perquè havia estat Atlético de Bilbao una temporada.
1: Correcte. Com es diu? Com s'ha de dir? Milan.
0: No, Milan, va ser que en castellà que han fet tranquil·lament, ells normalitzen els noms i deien el Milan, perquè ja és Milan, però en català és Milà.
1: El Milà.
3: Com sa goma, no?
0: Exacte, com sa goma d'esborrar.
1: Milà, com sa planta de reciclatge.
0: Exacte, ben igual, exactament igual.
3: Com més coses.
1: Com la Mercedes, el salt de l'esport.
0: Després també hem d'anar molt alerta amb els topònims, a l'hora d'escriure'ls, perquè n'hi ha que els deim bé, però no els escrivim bé. Què tenen en comú Romania i Hongria? A part d'una democràcia una mica xines.
2: Romania i Hongria.
1: I rimen.
0: Que s'escriuen amb bo. Romania i Hongria.
1: Uau.
0: D'acord?
2: És a dir, agafant Saó d'Oporto i anava a posar-la a Romania i Hongria.
0: Exacte, ho pronunciem bé, perquè com que ja sabeu que les nostres tòniques quan tornen àtones se pronuncien és a dir, no hi ha cap pega. Romania, Hongria. Exacte.
1: Avui estava fent el cafè, pensava, les tòniques que tornen àtones? Què passa? Vols dir el mòbil tot el dia? Jo estic pensant
0: aquestes
2: coses. Això m'agrada les paraules esdrújoles.
0: Les os que quan tornen, que quan són àtones se pronuncia nu. En català oriental. Que a vegades jo me perd.
2: En Pedro es llega al matí i pensa quan les os àtones.
1: Pensa un poc en sis, eh? I posa les os àtones. Ja està.
0: I bé, després tenim més casos. L'Havana, per exemple, s'escriu amb V baixa en català. Baixa, sí. En castellà no s'escriu amb V alta, en català no, i s'apostrofa. Sí. Que amb això també, a vegades, aquí ja no són exos, els topònims aquests, però aquí també tenim problemes a vegades a l'hora d'escriure els noms en article. D'acord? Perquè si escric que venc del castell o vaig al Mercadal, no apostrofam, no posant majúscules, venc des des castell i vaig a es Mercadal
2: A-S. Tal qual. I però això no ho va mostrar ningú. En el seu moment vaig a es Mercadal, no ho assimila.
0: No.
2: Posa a es Mercadal.
0: I hi ha molts dubtes, exacte, i sa E en majúscula. No. I
2: sa E majúscula només a principi de frase o nom propi.
0: Exacte.
2: Per favor, ja està bé.
1: Vale, ja, hombre.
0: Gràcies, Cristina.
2: Es pot escriure A-S.
3: Aquí és tot en minúscula, en Mercadal.
0: Després, un altre total...
1: Toma!
2: I Fornell sempre majúscula.
1: Sempre majúscula, totes.
2: Ara, lo que això no sé com seria, no sé com seria, però el que fan els catalans quan volen semblar que són d'aquí i diuen, me'n vaig a es Fornells.
1: Com el diuen?
0: Sí, no, tu vés posant articles salats allà on no toca,
2: on no toca.
0: I seràs un autèntic barceloní de Fornells.
4: Vas que ara.
1: A Samaó.
2: Segueix, Gise, perdona.
1: Vaig a Samaó. No.
2: M'ho hem despistat en seu àtona.
0: No, un altre topònim especial, per exemple, és la capital d'Holanda, que és la Haia, que diu, s'hauria d'apostrofar, i no s'apostrofa, és una de les excepcions que no s'apostrofen. D'acord?
1: Mai.
0: L'Haia no s'apostrofa, d'acord?
1: En villatina.
0: Després també tenim...
1: Haia en villatina.
0: Exacte, en villatina. Ah, sí. També tenim uns altres topònims que també ens duen una mica així, sobretot perquè canvien l'accent. És el cafè, és d'Etiòpia, no d'Etiopia. Etiòpia.
4: Etiòpia, eh? Sent
2: obert això.
0: Accent, exacte, sabó, eh? Perquè és esdrújula, que t'agraden ses esdrújules.
2: M'encanten.
0: Etiòpia.
1: M'encanten.
0: Qui també mos canvia l'accent és Marràqueix. Marràqueix, no Marràqueix. Anem a Marràqueix, d'acord? I el Tibet.
1: I si no, no hi anem, tampoc pot fer una altra que no.
0: El Tibet i l'Himàlaia, també, eh? També és esdrújula.
1: Himàlaia.
0: I Tibet, no, Tibet és aguda. Tibet, no Tibet.
1: Tibet.
0: És a dir, aquell va fer sa peli en el Tibet, però no, és en el Tibet. Tibet. Ah. I una altra ciutat europea és Helsinki.
1: Helsinki.
0: D'acord? Helsinki. Sí que la fem així, però Helsinki.
1: Helsinki és quan Tuomala, que tothom diu Tuomala, i és Tuomala. És esdrújula, també.
2: Posa-li un accent.
4: Reivindica.
1: No, un accent que valgui.
2: A veure, torna a pronunciar.
1: Helsinki i Tuomala. Són dos vocals el mateix, que es diu diptong. No? Encara me'n record. I és esdrúixola. Sí, però no hi ha accents, perquè a Finlàndia no posen accents, no són com els balears. Gràcies.
2: Ja veus que...
1: És que Tuomala finlandès, també. Que sols, eh? A veure... Ja està, perdona, sí.
0: És Tuomala dels ponts de Finlàndia.
1: Tuomala.
4: Tuomala.
0: Tuomala.
1: No és els ponts de Finlàndia, no. No sé com és els ponts de Finlàndia, t'ho cercaré.
0: Al·lots.
2: Polivart.
0: Malàisia i no Malàsia, eh? Amb accent de sa. Malàisia.
1: Malàisia.
0: Malàisia.
1: Amb llatines i llatines també?
0: Sí, Malàisia. Llatina.
1: Vale.
0: Després, una endièresi, que aquesta darrerament és més famoseta. Ucraïna. No Ucrània. Sí, és que la guerra d'Ucrània, que Ucrània, que Ucrània. Ucraïna.
2: Aquesta la vam aprendre a dir l'any passat.
0: Ucraïna. No he volgut entrar amb el Kiev o el Kiev, perquè aquí també aquí hi ha més complicacions. Però Ucraïna m'ho ha de quedar ben clar. Igual que Belarús, d'acord? Que ets l'únic estat que no ha renegat mai de la URSS. Belarús. D'acord?
1: Dades que me demolles, tu.
0: Exacte.
1: Vale. Belarús. Belarús.
0: Sí. I res, vale. Recordeu que Ítaca també és esdrújula.
4: Ítaca.
0: I res, Israel et genocina i Palestina és un estat.
2: Què has dit?
1: Molt bé, sí, exacte, sí.
0: Res.
1: Hi ha coses que ha dit, així, sense més, sense pensar.
0: Exacte, xerrant d'estats, pues, ja està tot dit.
2: I quina música escoltam ara?
0: Si vos agrada el peix, de l'Alguer.
2: Vinga, idò, si vos agrada el peix, i si no, també.

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: tu dama pensa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural...

0: Hem escoltat una cançó de Guillem Soldevila del disc Amor a Mort del 2014.
1: Desperta, sona estimbre, no t'enfies de sa teua sombra. Estem preparant una altra bomba, tancats a s'ànima fosca, entretens fum d'incens, caixes i bombes.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El color de les paraules, de Joan Triay. Aquesta novel·la costumista, agradable i nostàlgica, m'ho situa a Ciutadella, al principi de la dictadura franquista. A través de la mirada infantil d'en Melcior i de tot un ranxet d'amics molt aguts i arriats que juguen a assignar colors a les paraules que els envolten, en Joan Triay tracta temes com l'abús de poder, la por a la oposició al franquisme, les diferències de classe, els tabús religiosos o la castellanització de la societat menorquina. A més, ofereix un excel·lent tractament de la qüestió dialectal, que de vegades genera dubtes en els autors. Perquè el llibre està ple de dialectalismes i d'expressions locals que conviuen en sinònim d'ús comú. Però, si te falla una paraula, que jo mateixa de vegades, evidentment, se m'escapaven les més antigues, o simplement si te genera curiositat, simplement pots anar a esglosar i quedar darrere i resoldre tots els teus dubtes. Aquesta novel·la es va publicar a principis d'aquest 2025 a càrrec de l'editorial mallorquina Dolmen.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Bé, què em penses, Pere, d'aquest llibre 30 anys després d'haver-lo publicat?
1: Que em tens? A veure, és un llibre que en general em va deixar satisfet, cosa que no sempre passa. La gestació va ser un poc curiosa. De fet, la proposta de l'IME era reeditar Cristalls, que s'havia fet ja amb un xibau antic, però bastant deficient, l'edició aquella. Però, clar, era un volum curt i em van demanar d'afegir més poemes. I llavors van sortir Els colors a l'edat, que, en certa manera, em va forçar a publicar aquella edició de, o aquella reedició de Cristalls. Però dels colors de l'edat, el que se'n sí, aquest recull, bé, de Cristalls també, evidentment, però em vaig quedar bastant satisfet de resultats i vist 30 anys després, em segueix semblant un llibre que bé, que no em desagrada, diguéssim, no? Que manté un poc aquella satisfacció inicial en la publicació.
0: Molt bé. Normalment, o és habitual, escoltar autors que quan agafen perspectiva respecte d'allò que han publicat tenen una mirada o una visió un poc crítica i no, fins a un cert punt resulta com a sorprenent que en perspectiva diguis que te satisfà el resultat.
1: A veure, en general, perquè sempre hi hauria, si s'hagués de reeditar ara, sempre hi hauria coses que retocaria, això és evident. Però, per exemple, som molt més crític en regió fòtica que amb els colors de l'edat. Sí, que si s'hagués de revisar, clar, hi hauria poemes que segurament els retocaria, altres que tal vegada llevaria o afegiria, però, en general, no estic molt satisfet d'aquest llibre. Sí que crec que amb els temps m'ho tornant més crítics en obres anteriors, perquè sempre hi ha aquella voluntat de superació i de millorar, però atès el moment en què es va publicar, les circumstàncies i el resultat, no, ja reitero que no n'estic molt satisfet.
0: Si l'haguessis de recomanar a un hipotètic nou lector, a un oient, per exemple, d'aquest podcast, què li diries?
1: Recomanar llibres meus no se'm dona gaire bé, és veritat. Així com d'altres sí que recomanen convicció, diguéssim. Però en qualsevol cas, jo crec que hi pot trobar una poesia que li desperti certes emocions, una poesia centrada, està centrada sobretot en el record, però com sempre passa en sobre de les poetes, aquestes anècdotes personals es transformen en experiències, diguem-ne, generals, universals, no? Que qualsevol persona hi pot entrar. Jo crec que és un poema que intenta trobar la bellesa expressiva, no? I que a través de sa forma, ja sigui més determinada mesura que síl·labs, però també no, fins i tot els versos dels colors de l'edat mantenen una certa mètrica encara de versos que no tenen les mateixes síl·labes, no? Però sempre hi ha una... Sempre he intentat escriure amb una mètrica, ja sigui de manera més lliure o de manera rigorosa. Jo és que síl·lab el vaig començar a veure d'Ausiàs Marc, perquè és que síl·lab clàssic català, no? En cessura quarta i en verso i acabat en síl·laba aguda. Però, bé, i després, evidentment, en totes les lectures és de que sí, la peça és vers per excel·lència de la poesia catalana com l'Alexandrí de la francesa. I ara me n'he anat per les branques, no? Perquè parlàvem de recomanar el llibre. Bé, jo crec que és això, intentar trobar aquesta bellesa expressiva, moltes vegades a través de sinestèsies, i en aquest sentit sí que l'influència de Ferreter, evidentment, hi ha de ser. I el títol Els colors de l'edat va ser posterior i em costa molt trobar títols, però quan vaig tenir els poemes escrits vaig veure que parlava molt de colors, d'aquestes sinestèsies, d'aquestes metàfores jugant amb els colors.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La Car de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ech, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

propria via al tren. Han crescut unes flors

ja he vist la música escapant-se entre els dits i buidar-se del sac els gemecs de la festa, contra l'odi i la pena, contra els vespres en blanc. Quan els brots de l'eufòria es queixaven tambors i el caliu dins la nit ja quasi ni escalfava, sense més llum que el so, jo l'he vist tornar a prendre, descendre el got

però tots els calfreds, totes les espinades, talment un cor atàvic, tots s'arrebaixinaven a una mateixa veu. I era com una espelma, fent ballar la foscor sobre el grall. I en la llum,

0: vosaltres no sabeu què és tremolar amb el galeig, ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
1: Ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
2: Ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
0: Just el pla de la pell en omplir-se de lents.

0: Pele Punk autor amb una cançó del disc No Playa No Beach del 2019.
1: I en xoroi ja ha sortit de sa cova i en xoroi

menjat un tripi. S'han anat a una rave i s'ha liat amb un hippie. No sabia si era de Reus o de Terrassa, però ella de recuerdo li ha donat una fugassa.

seguit una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far. Tota sa música de Menorca en el 102.4 i a radiofarmenorca.com.
1: Si em treus els dos ulls i analitzes els nervis, veuràs que estan plens de dies amb tu. Agafes els pulmons i

0: Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou maquet de l'últim de l'any. L'últim d'aquesta temporada també, un maquet d'aquells diferents que faig a vegades. Avui no hi ha entrevista, avui vull posar una mica de música d'aquest 2025, música guai que ha sortit aquest darrer any, que espero que hagi anat guai. Això m'ha anat guai en molts de sentits, en altres no tan bé. Però bueno, 2026 vindrà millor i serà un any fantàstic, amb molta música xula, amb molt de concerts de gent que ja està anunciant coses per l'any que ve, vull dir que estigueu atents, que hi ha molta música marroquina guai per escoltar. I res, ja volia compartir algunes cançons, alguns amics i alguna gent guai que està fent coses xules a Menorca. I he de començar, òbviament, per no dir que el Leon Manso, que no sé vosaltres, però jo l'estic escoltant en bucle des que el va treure.
1: Maquetes, amb Pedro S. Tuomala. Un podcast de cassets, vinils i actualitat musical menorquina. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: 12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Es Mercadal i el diumenge 10 a les 8 i 15 hores se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.
1: A Ràdio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

esbadellant sa porta, en sa clau ancestral, com els vents de silla, sense impediments. Raig de sol quan brilla, adormes a la ment. Si escalçant sa sabata i fermam esperó, no farem bret.

run sa kalapo din. O sa regada d'escat et sectes la força din. La cadira d'un dels cants sues que l'ombra un glop a cabra salada en esmortant sa creu fins a l'aldritxa encantada. Es fa gros baraneta sa pell a cala escorxada somiant que l'entusqueta es degutit sa bramada. Rodoles macats, sa taula sa taulera, un gut es pla de mar, ocell a sa pagonera.

mil mamuts. Cervells s'assequen sols, trenes de fum. Rius de penes blaves sota els ulls. La nàusea dels comiats s'hi apaga el llum.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El vampir és una peça clau de la literatura fantàstica i l'origen del vampir modern tal com l'entenem avui. El seu autor, John William Polidori, no només formava part dels cercles d'autors romàntics, sinó que va ser el metge personal de Lord Byron. I és precisament en aquesta figura que s'inspira el seu vampir. Un vampir carismàtic, membre de l'aristocràcia, immoral i profundament pertorbador. És a dir, el personatge en què pensam ara quan pensava en un vampir. La història del naixement de aquest relat és, de fet, tan fascinant com el mateix text. La idea del vampir sorgeix la mateixa nit que Frankenstein, durant aquella famosa ballada a la Vila Diodati, a Ginebra, en què Lord Byron va proposar als seus convidats que escrivissin una història de terror. D'aquell repte en van sortir dos mites fundacionals de la literatura moderna, Frankenstein i el vampir. La narració mos presenta a Lord Ruben, un personatge enigmàtic que exerceix una fascinació irresistible allà on va i que encarna un tipus de mal molt refinat. És des depredador social, que és elegant i poderós i te va xuclant. Polidori construeix un relat breu, suggerent i molt intel·ligent. Si vos fa curiositat, el podeu llegir en català a Viena, en una excel·lent edició, dins la col·lecció dels Petits Plaers. Una lectura imprescindible per entendre d'on ve el vampir literari que tots coneixem.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives, sempre. I ho fem des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons. Amb una post i un banc. Avui venim a xerrar específicament de música urbana. I per parlar-ne, us acompanya una persona entesa en cultura popular que de ben segur que us explicarà moltes coses. És en Josep Portella. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.
3: Molt bé, tu?
4: També fa temps que l'encalçava per fer-li l'entrevista i al final l'he pogut
3: enganxar. M'has engranat.
4: Bueno, anem a presentar primer avui en Bep. Qui és en Bep Teixidor? Bueno, en Bep és una peça clau, jo diria, imprescindible dins del que és el punt que avui a Menorca, perquè crec que si no fos per ell, moltes coses que se fan en directe pues, no funcionarien. I aquí en Bep, pues, té molt a dir, val? Però bueno, en Bep diran que és una persona de l'O que fa molt d'anys que ens coneixem, vam coincidir a l'institut i allà pues, ja hi havia una sèrie de joves que ja començàvem a escoltar pues, això, música punk, els grups que hi havia en aquells temps. I abans xerrant amb ell pues, hem coincidit amb una historieta que vam viure junts, un dels primers viatges que havíem fet així en llibertat, que van anar a Palma de Mallorca a veure Reincidentes.
3: Tu no hi vivies, eh? Pensava, jo, no. Jo va ser el primer viatge que vaig sortir a un concert així fora, però pensava que o un de voltes hi vivia qualcú.
4: Hi vivia en
3: grup de mitjorners.
4: En Tau.
3: Molt bons records.
4: A cantar un col·lega de mitjorn, ja, sí. I van coincidir i bueno, eren jovenats.
3: Ja veus.
4: Bueno, a part de això, tu has estat músic, val? Has tocat guitarra, has tocat bateria també, no?
3: Sí.
4: I sobretot la faceta teva ara, sé que te dediques és com a tècnic.
3: Val? Com a tècnic, sí.
4: Val. Si vols, i de Bep, anem a xerrar primer un poc de inicis. No? Tu com comences a escoltar música punk?
3: Pues això de ben jove ja, si tu xerres del 96 o així, jo de ben jove escoltava de tot, he de dir que m'era igual fotre'm una cinta de Public Enemy, una camiseta de cortar-t'ho...

0: Pele.autor presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com.
1: El Menorca Dogfest du a Ciutadella la carn de Joan Porcel, rodada en part al Teatre d'Esborn, on ara s'estrena. La pel·lícula es podrà veure diumenge 4 d'octubre a les 7:30 amb un col·loqui obert al públic amb Lluís Grau com a protagonista i guionista. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment de Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.
0: Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.

So de sirenes negra nit, tot el carrer s'aixeca. Venen el túnel amagats com una cama seca. Tantes hores mortes explicant rondar les batalletes i entre xerrameca llegia amb una espalmeta. Aquests llibres que es prohibirien eren d'escola, on va aprendre a llegir amb altres fiets i fietes. Valors companys de classe els hi van passar la mola i gràcies a aquell mestre durant pau i resistència. Vindrien anys grisos i d'esborrar consciències. Exàmens d'una resposta, una llengua, una Espanya. Fora ciència i sa paciència. Aquí sa història l'escriu només qui guanya. Però infinit respecte a aquella mestra amb poques eines que va tornar a

juny, el cel blau per la Roqueta, ni pel sud ni pel nord. Mira, tots són gàbies de ciment.

s'escurcen els dies. Són les 6:15 i ja és fosc, i en ses nits més fredes somies que encara estem en el mes d'agost.

0: És que és massa organitzat, això, trobo.
1: És boníssim.
0: És massa organitzat. Ai, tornem-hi, tornem-hi. Ben pa,
2: pa, pa, pa. El grup de música Berlat té una cançó que ens agrada molt. Juliol s'allarga. Tot seguit a Ràdio Far.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: Però bueno, jo hi crec que m'es projecta, sí, no vull dir cap mentida. I ja m'ho he dit, que m'es ben igual si una persona et separa i s'ajunta amb una altra i es torna a casar o el que sigui, perquè això s'ha de respectar i et sa vida i mai podem jutjar, perquè dins cada casa hi ha un món. I a vegades podem tenir una apariència de perfecció i darrere són un desastre. I a vegades hi ha parelles que coneixem de tota la vida, que discuteixen per a pam, però després que no els hi pertoquis ni som ni sa dona, perquè s'adoren. Vull dir, va en els caràcters, va a la manera de ser, la manera de pensar, bueno, són moltes coses. És el gran misteri de l'amor.

0: Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com.
1: Mariners, marineres, benvinguts aquí a la Mà de Contes, a Ràdio Far Menorca. Us xerra, com de costum, n'Andreu Llamburu. I avui us demano, sou d'aquelles persones que feu llistes? Sou d'aquelles que necessiteu llistes de la compra, llistes per saber què fiqueu en una maleta, llistes per saber els possibles plans, llistes de possibles restaurants... De què més feu llistes? O, pel contrari, sou d'aquells que improviseu 100% i no hi ha manera de que us pugueu seure a fer una llista? I és que avui el conte que compartim va d'això, va de llistes. Va d'una ciutat on hi havia un home que estava especialment dedicat, és a dir, tenia una feina, que era la de fer llistes. Us animeu? M'acompanyeu en aquesta història? Si més no, deixeu que les paraules entrin a ca vostra, o en el cotxe, o allà on estigueu, i us permetin imaginar com seria aquesta ciutat de les llistes. Va, comencem. Activeu imaginació, obriu el cor i que el conte faci la resta.
0: Andreu Llamburu presenta La Mà de Contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: El Menorca Dogfest arriba a la seva 8a edició reafirmant el seu compromís amb la creació documental i amb Menorca com a punt de trobada del sector a les Illes Balears. El programa inclou estrenes, exposicions, classes magistrals, tallers, presentacions, conferències i col·loquis per a professionals i a públic general. A més de l'Aula DOC, el projecte educatiu adreçat als instituts de l'illa. La secció de curtmetratge documental atorga el Premi Ullastre al millor curtmetratge, el Premi al millor documental balear, el Premi del Públic i la possibilitat d'optar als Premis Fugaz. Tota la informació i programació completa al Menorca DOCFest.

Ara mateix escoltarà una cançó de Suc i Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

0: Escac i mat, l'entrevista a l'Alfil.
1: La Lídia ha estat la primera dona que ha quedat campiona de Menorca individual absoluta, vull dir, una altra cosa que no havia passat mai. No havia, va estar a punt de passar amb la Mònica Grau, que per desgràcia també van intentar doblar i no ha pogut, i que la Mònica va ser una gran jugadora també. El que passa és que la Mònica ha jugat pocs campionats individuals, no? Realment jo no sé, però molt pocs. Hi va haver un any que justament s'ho va jugar amb en David i en Cubas. I després una altra de sona és que no només en els campionats de Menorca, sinó en els campionats de Balears per categories, hi ha hagut anys que estan arrasat. Vull dir, una cosa que un campionat de Balears amb els mallorquins era quasi no es podien, era molt difícil, passava de tant en quant, però no gaire, no? Però és que jo record campionats per categoria juvenils que guanyaven de 7 medalles 6 o 7, no? Vull dir, o sigui, de 10, perdó.
2: Jo record que anàvem amb por en els campionats de Balears, sobretot els primers anys, des que va venir David, jo crec que m'ha après a perdre la por, però jo me'n record que anar a un campionat de Balears, jugar contra els mallorquins, sempre te guanyava, anaves amb por. I ara, últimament, els campions de Balears són menorquins i de l'escola d'en David.

0: només un parell de temporades, altres tenen casa aquí i venen moltes vegades. Són músics que han compost aquí, a la nostra illa, que han caminat els nostres carrers i que han respirat el nostre vent. I han estat, per tant, residents menorquins. Aquesta gramola és per ells i la seva música.
1: La gramola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

el fotoperiodista Samuel Nacar, Premi Luis Valtueña i World Press Photo 2025 oferirà una classe magistral dins del Menorca Dogfest. Sota el títol del Breaking News, el documental, construir una pel·lícula des de la urgència informativa, explicarà com un treball fet des de la urgència informativa pot esdevenir la base d'una pel·lícula documental. Serà l'1 d'octubre, a les 7:30, al claustre de Maó. Entrades anticipades a 2 euros o amb l'acreditació de fotografia. Trobaràs tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

7:30 i torno a casa sola. Una festa sense música, un centenar d'homosexuals i vàries copes.

about you last?

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

La terrassa de ca nostra, un diumenge de matí, fa ratjoles a la brasa. M'enlluerna des de dalt, un i tancat s'altre petit,

0: IB3, en col·laboració amb Soca de Mots, anuncien el nou programa La Glosa Kids. Un representant de l'associació declara la seva intenció d'arribar a ser els més joves de sa família, afirmant que obriran un compte de TikTok quan puguin pensar una contrasenya prou xistosa. Les càmeres de seguretat de la catedral de Burgos capten imatges d'Iñigo Errejón pregant per una altra dana. Entre Nadal, Carnaval, final de la Lliga, Champions i una altra cosa d'aquestes, vos voltam estiu i la gent ja no se'n recorda més d'això. I avui, en una nova edició de Ni una setmana sense bromes de Sant Joan, proposen fer la vetlla d'esbé en el nou McDonald's del polígono.
1: Toma ja!
0: Un local amb molt d'espai, amb pàrquing, amb Mac cosa d'aquestes per al lot, i un sortidor de Mac Flurries per als adults també. És perfecte.
1: I una Mac caluda.
0: Una Mac...
2: Porquejades!
3: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Ens acompanya en Toni Carreras de Mercadal i tenim el senyor Verderol, el senyor Pele, representant es Mitjorn, i en Nanis. Vinga, gaudiu, que aquesta tarda anirem forts.
1: Vamos.

って。

0: I'm fine.
1: I don't
2: know.

非常非常。

Charmicida, calmadamente. Jo només crec en tot l'una. I

Yeah.

0: flat.
1: As bravas de aí é um farão. Amigas, mais.

kaikissa uupuuttuu.

Baraka.

Yeah.

0: coses perquè no tens que anar, perquè has perdut el res.
1: Aquesta ni una,

Abend.

Yeah.

0: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de
1: Per moltes declaracions d'amor a la terra que es facin, hi ha iniciatives en el rústic de Menorca que continuen cercant sempre el màxim rendiment immobiliari a risc d'alterar significativament la realitat territorial de l'illa.
0: Època de muda. Capítol 52. El joc de l'agenda.
1: Un territori que, ens havien dit, ha enamorat els promotors precisament per trobar-se ben conservat. Però els prohoms juguen a estirar al màxim, encara que els projectes siguin rendibles amb manco intervencions o que es tracti d'inversors amb capacitat econòmica sobrera. Això ve a compte perquè han sorgit com bolets projectes d'intervenció al Camp de Menorca que pretenen agafar-se a la normativa que es va trobar vigent entre 2015 i 2017, la coneguda com a norma territorial transitòria. Per què s'hi volen acollir? Perquè no limitava el nombre de piscines, no definia la seva dimensió, no exigia antiguitat als edificis que es transformaven a usos turístics, no limitava el nombre de places dels agroturismes. Era la normativa perfecta per especular en el sòl rústic de Menorca, el gran pastís pendent de Balears. Això va canviar al cap d'un temps, perquè es va veure que la laxitud de la norma donava peu a abusos com les quatre naus industrials d'ús ramader acabades de construir que es van convertir en habitacions per a turistes. O com els agroturismes de més de 100 places a zones sense clavegueram. O com una piscina a cada habitació en un territori sense aigua. La tramoia que es planteja ara és agafar-se a la data en què es van presentar les primeres documentacions, de manera que es pugui aplicar la normativa vigent en aquells moments. Però el que diu la llei és que cal aplicar la normativa no de quan s'inicia l'expedient, sinó de quan s'ha presentat tota la documentació necessària. Resulta difícil saber les intencions reals d'una tramitació actual que pretén acollir-se a la normativa de 10 anys enrere. Es poden fer diferents hipòtesis, per exemple, que el promotor sigui víctima d'una assessoria tècnica poc rigorosa que l'anima a presentar propostes que no tindran viabilitat. També pot passar que totes les parts siguin ben conscients de les deficiències però que aspirin a trobar un tècnic públic que faci els ulls grossos a canvi de vés a saber quina compensació. Encara hi cap una tercera teoria, que demanar això actualment sigui una manera de traslladar a qui governa els interessos d'aquest tipus d'inversors. O sigui, les peticions concretes que cal modificar en la normativa vigent per no tenir pegues. Que els pous s'esgotin, que reconverteixin edificis que s'han alçat amb ajudes públiques agràries, que es vagi urbanitzant el camp, són detalls que no se solen airejar perquè deslluirien el vernís elegant amb què es pinten aquestes operacions. Però són la clau per diferenciar inversions interessants que poden recuperar activitat agrària i patrimoni arquitectònic front als que prioritzen la revalorització immobiliària de la finca.

0: En situacions així, l'acció formal de la ciutadania per sonar-se als expedients és important per compensar la balança. Com també ho és mirar amb lupa les modificacions que es tramitin sobre l'ordenació territorial vigent, per veure quina de les hipòtesis exposades és la més encertada.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

0: Hem escoltat una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sa Veu del Poble, gravat el 2016.
1: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: Benvinguts i benvingudes a Història d'un disc. Avui en la cançó nombre 4 de Can Mostra Final, Ulls Tancats. La cançó que va mutar al llarg del procés de creació i ara m'ho explicaré per què.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

0: I res, també vull ser que creu de mi llibre.
1: Sí, sí, no has de ser tot fil de ferro, perquè si no trobaràs rovelles, no. Tu, Omala, no em veus brillar de nou. De bon surt aquest títol?
0: Aquest títol és el disc que jo també present, que està en format vinil, que al cap de rebre, i l'estic ja començant a repartir per puestos, i que en tindran per banda també en els concerts, si voleu, i camisat, i clar, va, tenim un show muntat, fantàstic. No em veus brillar de nou... És una frase d'una cançó, de l'última cançó que es diu Tornant, que és estribillo o alguna cosa així, si algú té algú semblant d'un estribillo, diu no em vols brillar de nou, no vols com estic tornant. I és un poc, és rotllo que, bueno, que no és el meu primer disc, n'hem autoeditat uns quants, de fet en tu en tenim un parell amb Dalsera i Power Trip i Triquinis i no sé què, no és el meu primer disc, però és la meva tornada a fer temes propis, que fa com a 10 anys que faig temes d'altra gent, i ara pues, m'agrada, tinc ganes de fer-me...
1: És el teu primer vinil, però...
0: Bueno, els de Triquinis va ser els primers. Triquinis tenim un 10 polzades, sí, però aquest és un 12 polzades, un sí, dels sèrios, un dels bons, i sí que és el primer disc en solitari amb el meu nom, encara que no li vull posar Pedro Sánchez, perquè si no a Google no te troba ningú,
1: clar,
0: perquè surts a la pàgina 13.
1: Me passa jo igual amb José López, pues Joe Mina és més...
0: No comparis José López amb el nom d'aquell, perquè macho,
1: ja me diuen que són toreros si són José López.
0: Ah, sí? Hòstia. Bueno, López es vaig llegir que és el primer, és el cognom en castellà més comú del món, López.
1: Pues mira.
0: Però Pedro Sánchez és la combinació de nom i cognom més comú a Mèxic o alguna cosa així. El que sigui, però bueno, que ja sabeu per què me dic tu, home, que és el meu segon apellido.
1: Exacte.
0: I que estic molt content perquè ara la gent el començarà a pronunciar com toca, perquè tota la vida l'han pronunciat Tumoala, Tamaola, no sé què, i ara pues, ja el tenen escrit i el podran pronunciar bé. I això, no em vols brillar de nou és un poc aquest rotllo, vull dir que no és que comenci, sinó que bueno, pues, tinc ganes de tornar a brillar.
1: Molt bé, molt bé. I tant que brillaràs. I tant que brillaràs.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: 12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Es Mercadal i el diumenge 10 a les 8 i 15 hores se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.
1: A Ràdio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

fent el circ, la crueltat també hi és. I que per divertir-se no va falta veure com un animal, no, no, no. Fa coses que un humà només faria si sigués anormal.

sempre. Anys i anys i anys i anys i anys i anys i anys. Allò no deixava de ser una merda. I que sa merda, tant per jo com per vosaltres. Ei, però és que jo era. És que jo era.

la natura. Segueix un ritme lent, fluid, que mos proporciona el plaer de connectar amb ella, però sobretot amb nosaltres mateixos. Té la capacitat de posar-nos en pausa la nostra vida durant un instant i que apreciem únicament allò que mos envolta.

els corrents que va trobant, guien un bord ordinari.

0: Ben tornades totes en aquest simposi sobre la literatura menorquina. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre la creació literària a l'illa de Menorca. Avui mos continua acompanyant, com havia de ser, na Gemma Ferrer, filòloga i editora. Com estàs?
1: Molt bé, aquí, despentinada perquè fa una tramuntanada. Però, com a bona menorquina, ja estem acostumades a això.
0: Tocades per la tramuntana, etcètera. Bé, idò, com ja comentàvem a l'episodi anterior, a Menorca existeix una creació novel·lística, que no és molt abundant, però tamateix és reconeguda arreu del territori de parla catalana per la seva qualitat. De fet, diversos dels nostres autors han guanyat premis provinents d'altres territoris. El Premi Català, però, de novel·la atorgat per Maite Salort pel País de l'Altra Riba es pot ser el millor exemple. Avui, però, volem xerrar d'una obra que és encara una joia desconeguda, El color de les paraules, de Joan Triell Vidal.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.
3: En aquest tercer capítol, tornam amb ganes de més. Començarem fent sobretaula en connexió amb el Principat de Catalunya, conversant amb la convidada d'avui, na Berta Llós, glosadora, pedagoga i investigadora feminista i autora del pròleg del llibre Revers, que ens ajudarà a aterrar la realitat dels països catalans algunes de les qüestions que s'han anat tractant en els capítols anteriors.
4: Seguirem fent memòria en la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui ens proposaran gloses i figures del passat i ens explicaran algunes batalletes desglosat menorquí d'un temps enrere. A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara sa motxilla per anar al 12è Festival de Circ Social de Circaos, per tal d'esbrinar si el circ i sa glosa es coneixen.
3: I no podríem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
5: L'altra veu de sa glosa. Un podcast del col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria que recupera antigues figures i gloses i un espai de joc a través desglosat, posant especial èmfasi en el paper de les dones improvisadores. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.
6: Aconsegueix la teva acreditació per accedir a totes les activitats de fotografia del Menorca Docfest. Classes magistrals, presentacions de projectes fotogràfics i de fotollibres. De l'1 al 3 d'octubre al Claustre del Carme de Maó, a la sala d'audiències del primer pis. Des de Samuel Nacar, Pedro Coll, Carmen Chualemán, Neus Solà, Federico Clavarino, Santiago Torrado, Santi Donaire, Pep Pérez, entre molts altres. Ja ho pots comprar al menorcadocfest.com en promoció a 10 euros.
2: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

Hola, Radio Far. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far. Hey!

0: Bones! Açò és Saltreveu de sa Glosa, un podcast del col·lectiu Glosera. En aquest primer programa començarem fent sobre taula conversant amb la convidada d'avui, la Joana Triay Vidal, que des de Ciutadella us ajudarà a recuperar la figura històrica d'una de les glosadores més antigues de Menorca.
1: Seguirem fent memòria en la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes desglosat menorquí d'un temps enrere.
0: A la secció Glosim Glosam, sortim pels carrers de Ferreries i mos atracam a cas vecins per interactuar mitjançant la glosa. I com no, acabarem el programa glosant un poc.

0: Acabam d'escoltar una glosa de Nalina Pons, glosadora laurenca acollida pel poble de Mó. Una glosa que mos va perfecta per encetar sa conversa amb sa convidada d'avui. Explicar a ses oients que na Joana Triay Vidal és nascuda a Ciutadella de Menorca l'any 1951, que va anar a escola fins als 13 anys i que professionalment s'ha dedicat a sa comptabilitat. Sempre ha estat molt involucrada en els moviments socials i veïnals de l'illa i també de Ciutadella. Joana, per començar aquesta entrevista.
1: Molt bé, bones tardes.
0: Podríem dir que sa glosa és un llegat que et ve directament de família, per no dir de sang. Ens podries explicar un poc sobre sa teva història familiar? Quina relació tens amb sa glosa i des d'on es remunta, si més no, fins allà on sabem?
1: El primer que sé és de sa besàvia meva, na Margarita Barber Pons, que va néixer el 1249 i va morir el 1928, a migjorn. Era una família molt humil, però era molt decidida i molt valenta i tenia acudits molt bons. El que passa és que en aquella època les dones no glosaven en públic. Era de casa pendents.
0: Us podries explicar un poquet més aquest context familiar, a què se dedicaven, la seva família, a què se va dedicar ella, quina relació tenien amb el poble?
1: Per el que jo sé, tota la família de mon pare i dins de mon pare es van dedicar molt a la marina, a l'escarabó, i eren gent molt, molt humil, gent que vivia de l'edat d'estuc, que deien, no? Que és migjorn, quasi tots els pobles de propietat del Lluc, i la gent pobra vivia de fer marí, de fer carabó, de fer llenya i de fer aquestes coses a l'edat d'estuc, i de això vivien la família de mon pare. I sàvia era una dona que supos que no podia anar a fer feina fora de casa, que en aquella època no hi anaven, però no callava per ningú. I l'exemple és una verà de Nimuràs que hi va haver, que ella es va verar en la Nimurà, però ben igual li agradava. I un dia que el va trobar pel carrer, la Nimurà li va dir: ni per un camp de males crues, ni que mandassin un amunt, per res voldria ser perdut el que cercau vosaltres dues. I sa besàvia li va contestar: si és per mi, me la rebentis. Si és per una altra, facis estrò. I si és per una amiga meva, que un punyal et toqui el cor.
0: Ostres, anaven molt fortes ja un temps enrere. M'interessa començar des d'aquest principi, des de sa teva besàvia, na Margarita Barber Pons. Contaves un poc en el marc de quina família havia nascut, a què s'havien dedicat. I, Joana, na Margarita Barber és de les glosadores més antigues que podem anomenar aquí a Menorca i que va quedar en memòria amb el mal nom de Championa. M'us podries explicar un poquet què significa i d'on li ve aquest mal nom?
1: Sí, a migjorn els joves es feien avorrits un diumenge i es van dedicar a posar el mal nom a cada jove del poble. I a més, els hi dedicaven una cançó amb el seu mal nom. I és de sàvia descriu físicament com era, perquè diu: mireu-vos aquest paper que en té la lletra redona, si m'heu vist una Championa, veniu ja la mostraré. Ella és com una redona, sense mal l'ús la van fer. I de sol hi ve el mal nom de Championa.
0: O sigui que van sense lots de migjorn, des de l'avorriment, que es van dedicar a posar mal noms a mig poble, sí. I amb ella li va tocar Championa.
1: Champion.
0: I el nom de Championa feia referència un poc a la seva condició física. Trobes que és un mal nom que ella va rebre bé i que el va viure bé?
1: Sí.
0: Li agradava?
1: Sí, sí, ella sí. Contava amb un pare que perquè a un altre jove li van posar de nom Xilla. I com un dia que va anar un senyor a migjorn i va demanar a sàvia a veure on vivia tal persona, ella li va dir: davant que anés Xilla. I na Xilla es va enfadar i li va dir: escolta, ja, només de dir això. Diu: i tu me dius Championa? Diu: però és que el nom meu és més lleig. I si te l'ho posa arran d'escull, ja quina culpa en tinc?
0: Mesquina, mig poble anava amb el nom, si havia qui ho vivia bé, si havia qui no tant. Però bueno, doncs li va quedar així.
1: Sí, sí.
0: I bueno, és de les glosadores més antigues que podem nombrar a Menorca, fins on sabem. Aquestes gloses que contaves dels bergants de migjorn que es van dedicar a posar mal noms, si no vaig errada, deuen tenir uns 125-150 anys d'antiguitat.
1: Sí. O més.
0: O més. Te volia demanar, de quina manera trobes que s'han transmès i s'han pogut conservar fins a dia d'avui?
1: Supos que molt pocs, perquè és perquè mon pare era un home que tot es havia contat històries, i clar, en altres mons van venir, però, per exemple, de la meva família mateixa, dels germans de mon pare, els seus fills no ho saben, perquè els seus pares no van ser tan contadors d'històries. Depèn molt, supos que d'escriure.
0: Aleshores, podríem dir que aquesta transmissió de generació en generació, i si avui dia coneixem aquestes gloses, podríem dir que és una transmissió que s'ha fet de forma oral d'una generació a una altra, no és que quedessin escrites a un món i ens ha arribat un paper antic.
1: No, tot és oral.
0: Ja que no la vas conèixer, quines coses us pots explicar d'ella que t'hagin arribat precisament doncs, de les coses que te podien contar, pel que fan d'ella com a dona, com a esposa, com a mare, etcètera, etcètera.
1: Ja, per exemple, que si mon pare i el seu germà van ser glosadors, va ser perquè ella, com a sàvia, els hi va mostrar. A part, els hi va mostrar moltes històries i moltes codolades, moltes rondades. Mon pare té molt de cobergos i coses que era sàvia seva, o sigui, la besàvia meva, que ho va mostrar als nens. O sigui, a nosaltres ens ha arribat perquè la besàvia ho va mostrar a mon pare.
0: Conta. I quan ton pare te contava coses de sàvia seva, tu de quina manera la pots acabar dibuixant? Era una dona de caràcter, no? Tenia bones relacions amb les vecines?
1: Ja la comparava amb sàvia, perquè veia una dona molt decidida, que de resposta molt pronta i alegre. Vull dir, jo, la idea que ja me'n feia era com sàvia.
0: Que bonic. Saps on deuria aprendre a glosar la xampiona?
1: No, això ja no ho sé. Però, bueno, no ho sé, però jo no tinc sàpia genealògic, però sembla ser que ve de la mateixa família que el mestre Josep Vivó. Però no sé de quina banda, i no sé si era una cosa que es passava de generació en generació, li va arribar a la besàvia, no ho sé, però ja sé que venim de Mestre Josep Vivó, però no sé de quina rama.
0: Carai, si encara podríem anar més enrere.
1: Sí.
0: Saps si havia glosat mai en públic?
1: No.
0: La xampiona?
1: Mai. No.
0: Saps si hi ha registres o arxius més enllà d'aquestes gloses que ens has pogut dir que s'han conservat a dia d'avui gràcies a aquesta transmissió oral generacional? Hi ha més testimonis?
1: Sí, mon pare sempre contava que el doctor Camps, que era folclorista i cercava moltes històries, com que mon pare era un fill petit i per no anar directament a sàvia, anava a mon pare i li deia, vés a sàvia i digue-li que t'hi digui aquesta poesia o aquesta codolada. I mon pare hi anava i després el contaven els doctor Camps. O sigui que molta cosa de ser que ha escrit el doctor Camps mon pare feia de mitjancer entre sàvia seva i els doctor Camps. Jo supos que el manament de ses fadrines, la centuria de l'any 1800, el sermó de sa Beata i totes són coses que mon pare va aprendre de sàvia i que després deien els doctor Camps, que el doctor Camps sí que té molta cosa escrita de sa.
0: Antes t'havia demanat si tenies coneixença de que la xampiona hagués glosat en públic i me deies que no.
1: No.
0: I jo te volia demanar per què trobes que no tenim registres de si hagués glosat en públic o no. I si trobes que era una cosa més de context social, polític, de l'època, o era més una qüestió seva de que no li agradava cantar en públic.
1: Segur que hagués estat una altra època, que hagués sortit en públic, que la decidida que la pinten era l'època social que les dones havien de quedar a casa seva. Perquè si no, ja per exemple, si la comparen sàvia meva, sàvia segur que hagués sortit, que hagués estat glosadora. Eren dones molt decidides i molt espavilades.
0: On es glosava aquell temps?
1: Mon pare, al principi que va començar a glosar, glosaven a llocs, a soterranis del poble, vull dir, però molt en els llocs. I dins el poble, a qualque taverna, en els soterranis, on s'arreplegaven els homes, només homes, es glosava així.
0: Tens la sensació que a l'hora de recuperar la figura de la teva besàvia com a glosadora hi ha un buit d'informació, de registre, d'arxiu que dificulta poder-la explicar com a glosadora i poder-li reconèixer aquell mèrit?
1: Sí. Primera perquè eren gent que no sabia llegir ni escriure, per tant no van escriure res. I el primer que vam, de fet, vam escriure, a part del que hagués escrit el doctor Camps, és quan mon pare mos començava a dir les coses a nosaltres, que els germans van començar a copiar el que mon pare mos deia, o el gravàvem i copiàvem, perquè si no, no tindríem res.
0: Anem a reprendre aquesta genealogia familiar. M'agradaria aturar un momentet amb la seva filla, en sàvia teva, la Joana Camps Barber, filla d'una Margarita Barber, la campiona. La Joana Camps Barber, també nascuda a Mitjorn l'any 1884, i també, al igual que sa mare, coneguda amb el mal nom de campiona. Sí. Jo, primer de tot, te volia demanar per què també se la coneix amb aquest mal nom.
1: Perquè físicament eren idèntiques, perquè la campiona, la Margarita Barber, va tenir 4 filles i un fill. Però sa que era idèntica a ella físicament era la Joana campiona.
0: Per tant, podríem dir que va ser un nom heredat.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Escolta, mi sàvia teva, la vas conèixer?
1: Sí. Sí,
0: quina
1: sí.
0: relació hi vas tenir? Quins records en tens? Què ens explicaries d'ella com a sàvia, com a veïna, com a mare, com a dona?
1: Com a dona, va ser una dona que va patir molt perquè, a part de que no feia feina a sa marina, però se m'ho va quedar cego quan mon pare tenia 11 anys i eres major dels fills, tenia 5 fills. Ara, però, a pesar de ser, ja la recordo una dona molt decidida, normalment sempre estaria contenta. Ja m'agradava molt anar a caçar els estius, anava a fer-hi un parell de setmanes o tres, i m'encantava anar a Mitjorn, i m'hi trobava molt bé caçar. Era una dona que no feia problema de res, i que tot li anava bé, sempre estaria... Ja m'agradava anar a caçar. I era molt decidida per contestar, amb això et semblava a sa mare, el que no glosava.
0: Això ara t'anava a demanar, dic, sàvia teva va glosar.
1: No, mai. Un pare ho va prendre de sàvia seva.
0: Molt bé, doncs anem a seguir amb aquest llegat familiar i xerram ara sí de ton pare, és a dir, es fill de na Joana Camps i es net de na Margarita Barber, amb dues conegudes pel mal nom de campiona. Ton pare, glosador, conegut com a mestre Triall, nascut també es Mitjorn Gran l'any 1907.
1: Set.
0: Exacte. Llavors, Joana, primer te demanaria que de quina manera explicaries a ton pare com a pare, com a home, com a glosador.
1: Com a pare... Era un deu, era un amo molt atent, molt tendre, sempre, vull dir, era un amo que venia, feia feina molt dura, perquè de feina feia de missatge, picava pedra, feia de carboner, vull dir, feia de tot. I els vespres a casa encara feia llatre, o feia canyís per vendre, o feia el que sigui, mai va al baix ordre. Però així tot, mentre ho feia, mos contava rondades. I que mai el vas veure malalt i mai m'ho sapia. Vull dir, un amo que jo li contava tot perquè t'escoltava amb el somriure a la boca. Jo recordo que quan van començar a sortir de Bergantetes, que totes les amigues amagaven a son pare el que fèiem. Menys jo, perquè com que ell m'escoltava amb el somriure a la boca i després me feia les advertències que m'havia de fer, però mai me va renyar ni castigar per res d'això. Miri, jo crec que és un pare superatent, un pare que va ser molt pare. I d'exemple, amb esglosat, era una cosa que duia dins, perquè nostre no hi havia un dinar familiar especial o una festa que no acabés amb una glossa de mon pare. Miri, que això sempre...
0: I com a glosador, com l'explicaries?
1: Era un home que era molt tranquil. Per exemple, a l'època seva hi va haver bastantes piques baralles, es van fer com a desglos, hi va haver quants anys que inclús no es va glosar. I ell va ser el que va ajuntar els glosadors. A lo millor no eres millor glosador, però sí que eres més petador i és que va posar una mica de pau i va aconseguir que el glosat tornés a sortir. I ell hi vivia, per la glosa, era... És que, a més, anava a fer feina i és que sempre glosava. Quan arribava a casa, mos deia, agafeu el boli, i mos deia les gloses que havia fet fent feina. Mira. I que ell glosava tot el dia.
0: Com va aprendre a glosar, ton pare?
1: Li va mostrar sàvia, seguint a Margarita Barber.
0: La campiona.
1: La campiona, sí. Al principi fèiem les gloses més normals. Els darrers anys va ser molt crític en la societat i feia moltes gloses de tema social, sobre la llengua, sobre... Aquestes els feia més a casa, no tant en el públic. Per exemple, en té una que ja m'agrada molt, que diu ja en tinc unes il·lusions que per molts són una riesa. En aquell que raba una fotesa, li posen els billons. I en el que raba milions, en el món fa una provesa.
0: Compte, mira, avui dia, si l'hagués de trobar a escriure, seria
1: idèntica. No ha canviat.
0: Però més, no.
1: I en té bastantes d'aquest estil, que aquestes sí que nosaltres les tenim escrites, perquè quan els deia els escrivíem, o li gravàvem i després els escrivíem.
0: I de què es xerraven els closats dels temps de ton pare? Quins eren els temes que sortien, que més es tractaven, de què es feia humor?
1: Es feia humor molt de temes... Per el que contava ell, normalment, abans de closar, decidien un tema o una història i es repartien els papers. I un feia de dones, l'altre feia de... Vull dir, contaven una història. Són els primers anys que cruzava així, que és més organitzat, que anaven a l'O i en aquests puestos, feien assaig. Abans de sortir a cruzar, decidien un tema i s'adonaven els papers i contaven una història cruzant. Després ja va ser més allò d'improvisar sense repartir-se res i arreglar o dels temes o de supunyeteries entre ells, o de temes que havien passat en el poble, o de picar-se una mica. Però normalment, als principis, sobretot als anys 60, 50, es repartien els papers i contaven una història.
0: Avui dia podríem dir que aquesta dinàmica és un poc...
1: Diferent.
0: És un poc diferent, ara evolucionant. Te volia demanar si hi ha registres, arxius que permetin visibilitzar i reconèixer la figura de ton pare com a closador. Digue-li fotos, gloses gravades, col·locades...
1: Sí, tenim moltes fotos, tenim gloses gravades, tenim gloses escrites, perquè de fet ell sí que ja... Bueno, no ho escrivia ell, tot que ja en sabia perquè va aprendre a escriure durant el servei militar, però sí que després quan arribava a casa mos deia agafes boli i ja apuntàvem el que feia. I després també els darrers anys amb una gravadora els vespres els solíem gravar, sobretot per les històries més antigues que li havia contat la besàvia i les cançons aquestes, tot això ho tenim gravat. I les seves gloses també, vull dir, perquè ell va fer, per exemple, va fer unes gloses que va anar al País Basc i va venir morat. I quan va arribar a fer unes gloses, va fer unes gloses de quan el van cridar a files estès de la guerra, que també se va passar molt malament, i tot això ho tenim. I de fotos de mon pare glosant n'hi ha moltes. Inclús el diumenge abans de morir-se va actuar es molí i està tot gravat. L'única època que la va glosar va ser quan els van ser petits, perquè era un amo que s'ha sigut de l'edat que era, va ser bastant avançat perquè un amo que va ajudar molt a mon mare. Jo a mon pare l'he vist rentar, l'he vist escurar i l'he vist fer dinar, cosa que no crec que de la seva època ho hagués vist mai.
0: Això no es veia, no? No.
1: I era un amo que sí, per exemple, mentre nosaltres vam ser petits, per ajudar a mon mare, també eren molts, no va glosar, va començar a tornar a glosar, o sigui, ell havia glosat a Fedrí i va tornar a començar a glosar quan nosaltres ja vam ser grossats. Sempre mos contava una anècdota. Clar, ell sortia a passejar amb mo ara, perquè per si no, mo ara entre els petits no podia sortir. I un dia que passejàvem pel poble, mon pare duia un fiat al braç i els homes del bar se'n van enriure. Ara, mira-te'l. I mon pare va mullar el fiat i se'n va anar i es diu que teniu res a dir. I li van dir, és que els fills són de les dones. Diu, bé, els vostres, no ho sé, els meus, també són meus.
0: Tenia claríssima.
1: Sí, sí.
0: I que rompia molt els esquemes, clar, socials d'aquella època, de com es configuraven les famílies, de què s'entenia per criança o per sostenir, doncs,
1: sí, una casa. Sí, és que, per exemple, jo record al llit, us diu mon pare, cantant una ronda o cantant una cançó.
0: Bueno, per anar acabant, besàvia closadora, Joana, uau, és que estem xerrant d'un temps on havia de ser complicat, no? Pensar, doncs, ser una dona en el món de l'improvisació oral, entenent que és glosat, no? Era un espai doncs, pensat i fet pels homes segons els seus interessos, les seves necessitats i les seves maneres de fer, no? Per això dic que m'imagino que no havia de ser fàcil poder arribar a ser glosa des d'un cos de dona, poder arribar a ser glosadora. I te volia demanar que quins entrebancs trobes que t'hauria viure una campiona com a glosadora o d'altres dones d'aquella època més o manco, amb quins entrebancs es trobarien a l'hora de de ser reconegudes com a glosadores de la mateixa manera que els seus companys homes.
1: És que s'ha fet tots, perquè no, de fet, els que coneixem és perquè els seus fills o els seus nets ho han recordat, perquè elles mai van glosar en públic. L'única que ha glosat en públic de glosadora és Maguida Pons Mascaró, però ja és del 1890, i ja van ser els darrers anys de la seva vida que va... Vull dir, aquesta senyora va glosar amb un pare, però vull dir, ja era una senyora major, de jove tampoc havia glosat en públic. Vull dir que havien de rompre molts esquemes i molt, és igual que les dones que volien estudiar, que tampoc no podien. Vull dir, elles no, ni ho somiaven estudiar perquè la seva possibilitat era mínima, però és que això tampoc, vull dir, ho feien, des que seua, i sopes que devia per les amigues i per la família, però mai se'ls va poder fer el carrer.
0: I trobes que això té a veure amb que al cap d'uns anys, no, que ha anat passant els temps, ens costi més recuperar aquestes figures perquè en podem dir poc, s'ha estudiat poc, es va guardar poca cosa.
1: Clar, és que els homes sortien en públic, per tant, era molta més gent, en que no ho escriguessin, era molta més gent que ho veia i, per tant, allò s'heredava. Però les dones ho feien de portes pendents, amb les vesines, amb les filles, amb les fills, o totes soles i se guardaven per elles. Per tant, era molt més difícil. I per això és tan difícil trobar cosa, perquè és que nosaltres ho hem intentat, els germans, i no hem trobat més que les que ens deia mon pare de les baralles de Sant Imorat. Vull dir que no hem trobat res més. I saben que sí que en feia més. No, mestre Josep Vivó, que era de molt anterior, en tenim coses. I en canvi de les dones, vull dir, jo, per exemple, de Paula Vivó Mirat, sabem les que va dedicar per defensar son pare, però són de na Ponsa no en sabem res. I de Neguida de l'Ossí, perquè ets darrere. I són les úniques glosadores que han sentit anomenar. Vull dir que segur que n'hi devia haver més, però que no tenim res.
0: Quina pena, quin buit històric, sí, sí, de veritat. La darrera pregunta que te volia plantejar és que sí que podríem dir que amb els temps les coses han anat evolucionant en certs aspectes amb qüestions de gènere, no? En aquest cas, que ara ja veníem xerrant un poc d'això. Te volia demanar si trobes que en l'actualitat l'experiència de les dones en el món desglosat menorquí ha canviat o millorat respecte a una Guida, una Championa, una Ponsa, no? Aquestes dones que venies anomenant, i en el cas de que trobis que sí que ha canviat o que ha millorat, te demanaria que en quins aspectes.
1: Bueno, jo, ara darrer, per exemple, nosaltres aquí fa 10 anys que fem un glosar cada any en el pati, i a partir dels 5 o 6 anys vam aconseguir que vinguessin dones, perquè tampoc no en venien de dones. Però en els darrers anys sí que has vist un impuls de dones valentes que han sortit i que ho fan molt bé, i bueno, que aconseguim que cada any com a mínim vingui una dona en el glosat. Per tant, doncs que hi ha camí per fer, però que sí que s'han obert un camí i que ja surten en públic i és que és ara. Que estic molt contenta, però queda per fer, sobretot que no torna enrere, perquè totes aquestes coses van i venen, i a vegades per vendre's que ja han aconseguit, o sigui que...
0: Avui voldries llançar algunes paraules a les glosadores que estan en actiu a Menorca avui dia?
1: Sí, sobretot felicitar-les per les valentes que són, i que segueixin i que em mostrin altres dones, i que a veure si arribava un bon planter de glosadores, que seria molt polit.
0: Gràcies. Doncs, com que sospit que les experiències de les dones en el món de l'improvisació oral no són casualitat, seguirem el fil de totes aquestes qüestions de gènere dins el context de la glosa en el proper programa, on tindrem el gust de conversar amb Uxue Alberdi, Bertxolari, és a dir, improvisadora d'Euskal Herria, del País Basc, i, entre d'altres, autora del llibre Contraco Starritic, traduït al català amb el títol de Revers, testimonis de dones bertxolaris. Moltes gràcies, Joana, per la feinada enorme que has fet tota la vida de preservar, arxivar i, en definitiva, cuidar aquest patrimoni immaterial, aquesta glosa, moltes gràcies per compartir amb els teus coneixements, tresors de família i el teu temps i part de la teva vida. Ha estat un plaer poder conèixer un poquet més a la Championa o a les Championes, tan injustament oblidada i poc valorada a la història de Menorca i en concret a la història de la glosa menorquina. Aquesta entrevista d'avui pretén ser una petita engrona més per la recuperació i la visibilització de les seves aportacions en la glosa i el glosat. Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer, Joana.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, salut i glosa.
2: La mostra ja compten d'ell i jo ja estava molt pas.
3: Avui, a Fer Memòria, recuperam la figura de na Pilar Pons amb una glosa que cantava l'any 2004 a Castelló. I és el sonador d'aquell glosat, en Pele, qui mos

Aquesta glosa és d'en Pilar Pons, una glosadora, jo ets la primera dona que vaig veure glosar en públic. Una Pilar va glosar cap a finals, crec que va començar a principis del 2000, i va enganxar la primera fornada que hi havia després dels primers glosadors, després del relleu, diguéssim, que només hi havia en Esteve i en Miquel Amalé. Jo i Pilar vaig tenir la sort d'acompanyar-la bastantes vegades amb en Miquel i record molt d'ella sa veu, tenia una veu preciosa. Ella va fer una feinada en el sentit que va visualitzar la figura de sa dona quan no hi era. Era un món eminentment d'homes esglosats i sa figura, pues, no, una figura que havia estat pues, durant la dictadura, sobretot pues, a l'esfera privada, pues, que surti de lo privat a lo públic i que sigui capaç de pujar dalt l'escenari, pues, en Pilar va fer molt bé. També record molt d'una Pilar, a part de glosar, era una persona molt participativa, molt activa, enamorada de la cultura, ella fa també teatre, ball de fandango, vull dir que era una militant, quasi, jo diria que per militància, no?, es glosat li venia. I record molt d'ella també això, d'en Soca de Mots, pues, anar a ferrar cartells i sempre disposada a fer coses, i vull dir que feia molta feina al escenari, en el sentit de pujar i cantar i donar la cara en públic, però també el escenari va fer molta feina. També recordo molt de dies, quan, sobretot quan anàvem a glosar fora i en aquest cas a Castelló va passar, després d'anar a cantar, moltes vegades anàvem a sopar amb la gent que organitzava i molt de dies acabaven cantant cançons menorquines. I una Pilar era la típica que sempre anava tot d'una i vinga, ja trenqui terra i arrencava. Una Pilar transmetia molt bon rotllo. O sigui que una Pilar, un gran referent, crec que això, una abraçada ben forta per ella. I fins aquí. Vinga, salut.

0: Hola, bona nit. Aquí des de la secció Glosim Glosam, ens trobem aquí en el local de Cas Vecins, on cada dilluns a les 8 es troben un grupet de mans de la glosa per practicar-la. I avui volem posar un repte en Josep Huguet i en Núria Roger, que es tractarà d'un joc de rima camp semàntic.
1: Un camp semàntic és una agrupació de mots que tenen un significat semblant o que es refereixen a un mateix tema. Així, per exemple, dins el camp semàntic de l'amor hi aniria l'afecte, l'amistat, però també la confiança o la comunicació, ja que són temes que poden tenir relació amb aquell.
0: Com va aquest joc, Josep? Vam, tu que en saps de...
2: Bona nit. Aquest joc tracta d'anar alternant paraules. Es diu la primera paraula i la següent ha de ser o descans semàntic o una rima. I si es fa rima, la següent ha de ser camp semàntic, rima, camp semàntic, i anar alternant cada vegada el vocabulari en quant a temàtiques i rimes.
3: La rima és la concordança parcial o total dels sons en el final del vers, que produeix un efecte de musicalitat a partir de la darrera vocal tònica. Per exemple, la paraula guitarra pot rimar amb altres com terra, gerra o aferra.
0: A veure, això podríem provar. Idò, puc començar jo, si voleu.
2: Vinga.
0: Paraula... Remell.
2: Penell.
4: Flor.
0: Cor.
2: Cos.
4: Braç.
0: Ras.
2: Dormir.
4: Florir.
0: Ferreries.
2: Callaries.
4: Silència.
0: Silència... dispensi.
2: Perdó.
4: Compressor.
0: Pressió.
2: Sensació.
4: Sentiment.
0: Pensament.
2: Idea.
4: Diarrea.
0: Escatològic.
2: Necrològic.
4: Mort.
0: Sort.
2: Afortunat.
4: Acompassat.
3: I amb tot, anam a la darrera secció del programa d'avui. Farem una estoneta de glosat amb en Nanis, en Ramallet i n'Aurora Brullet. I un servidor a la guitarra. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins una altra. Salut!

0: Bueno, què trobau? Ha quedat prou bé o no?
1: Ha anat beníssim o no?
2: Per ser el primer programa, allò va.
1: Un èxit.
0: Postcat.
1: I vos, escoltàveu-los, que han donat el següent o no?
0: Han de preparar el següent, que han de sortir d'aquí un mes.
2: Sin deures.
1: Ah, no hi ha gas o no?
0: Gas?
1: Adéu,
0: adiós. Gràcies,
1: gràcies. Gràcies a tothom.

d'un qui va néixer en novembre li han posat per nom gener.

mata. I li diuen a Marquès, no vos espanteu, no vos espanteu, no vos espanteu.

0: aquest moment seguts amb nosaltres en Oriol Miñarro. Benvingut, Oriol.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Encantat de tenir-te aquí.
1: Gràcies.
0: Oriol, en aquesta edició tenim una proposta estètica molt, molt, molt curiosa, que és Ínsula. Què és per tu la Ínsula?
1: Bueno, per mi la Ínsula és un territori intern on van succeir moltes coses al llarg de la meva vida de formació com a persona. És a dir, jo vaig viure a Menorca durant la meva infantesa i adolescència, i com a tal aquest territori em va forjar cert caràcter i certa forma de ser, i jo vaig descobrir la fotografia d'una forma amb molta tardança, amb uns 45 anys. I al llarg de la creació de certes imatges vaig entendre que aquelles imatges volien dir quelcom i estaven relacionades precisament amb allò.
0: Amb aquest període.
1: Sí, sí, sí, sí. És a dir, jo no genero imatges a partir d'una idea, sinó que aleatòriament vaig generant imatges, i aquelles imatges, amb el temps, amb la latència de la imatge, vaig descobrint una mica que jo pertany a certa part de la meva vida o a certa part de l'altra vida, perquè jo tinc actualment 4 projectes i tots 4 parlen sobre la meva vida en diferents etapes i formes de ser, amb un text i un context diferent, i després, quan tinc les imatges, les acabo desgranant i entenc que pertanyen a una part o a una altra part de la meva vida.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dog Fest. Ja disponible la temporada sencera a radiofarmenorca.com.

El Menorca DocFest arriba a la seva 8a edició, reafirmant el seu compromís amb la creació documental i amb Menorca com a punt de trobada del sector a les Illes Balears. El programa inclou estrenes, exposicions, classes magistrals, tallers, presentacions, conferències i col·loquis per a professionals i a públic general. A més de l'Aula Doc, el projecte educatiu adreçat als instituts de l'illa. La secció de curtmetratge documental atorga el Premi Ullastre al millor curtmetratge, el Premi al millor documental balear, el Premi del Públic i la possibilitat d'optar als Premis Fugaz. Tota la informació i programació completa al Menorca DocFest.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps, i en hivern, les ratapinyades descansen. Les ratapinyades són els únics mamífers capaços de volar. El seu nom ve de llatí ratapinata, que vol dir rata alada. Els quiròpters, nom en què es coneix aquest grup d'animals, van aparèixer fa uns 70 milions d'anys, quan encara hi havia dinosaures en el nostre planeta. Van evolucionar a partir d'un tipus de mamífer terrestre que va tenir la capacitat de conquerir el medi aeri. Durant l'hivern, les ratapinyades entren en una fase de repòs anomenada hibernació. Deixen de volar per romandre inactives durant uns mesos. Refugien en llocs tranquils i amb una humitat estable, com per exemple coves, cavitats naturals o edificis antics. Hem de tenir en compte que a la nostra regió la majoria de quiròpters mengen insectes. La hibernació es produeix com a resposta a la manca d'aquest aliment durant l'hivern i també per les baixes temperatures. A les Balears trobam una vintena d'espècies de ratapinyades, de les quals 15 es troben a Menorca. La majoria són sedentàries, tot i que poden volar entre illes. Però també hi ha espècies migratòries que poden realitzar desplaçaments superiors a les 1.500 quilòmetres de distància. Són uns animals fascinants i enigmàtics a la vegada, ben arrelats a la nostra cultura. Es diu, per exemple, que una persona renega com una ratapinyada quan té per costum festumar. Es veu que les ratapinyades, quan es comuniquen entre elles, fan com una renau en forma de petits renecs. Com a curiositat, en els escuts de les ciutats de València i de Palma de Mallorca, hi trobam representada la figura d'aquest animal. Es creu que es tracta d'un símbol medieval derivat de la conquesta catalana. També trobam representats els quiròpters en diversos personatges de ficció, com per exemple en Batman o el Comte Dràcula, o en personatges mitològics, com ara els vampirs. Aquest lligam entre vampirs i ratapinyades pot donar lloc a la creença que aquests animals són perillosos per als humans, però és tot el contrari. Ja han dit que mengen bàsicament insectes i, per tant, ajuden a controlar les plagues. S'ha vist, per exemple, que poden menjar papones de processionària, una oruga molt molesta a nivell forestal. Així que ja ho sabeu, si un dia veus una ratapinyada, agraïu-li la seva feina.

0: em falla la vista, tampoc no arribaré tard.
1: La vida és la sang, sóc petit però gegant. La nit a mi no em confon, vaig volant per tot el...

però m'has de protegir tant a la cova com al bosc. Estic amenaçat i no em vull extingir. Hi ha gent que em culpa a mi de portar la Covid, però jo sóc inofensiu, ni tan sols tinc un niu. La colònia que és sagrada és el que em manté viu. Qualsevol foradet em farà aguantar el fred. Puc baixar les pulsacions de 700 fins a 7. Veus el mosquit? Me l'he cruspit. No més picades aquesta nit. Tantes molèsties, aquestes bèsties, tant quan passeges com quan...

0: contrari. Creus que sóc dolent? Tot al contrari.
1: La vida és la sang. Sóc petit però gegant. La nit a mi no em confon. Vaig volant per tot el món.

llibonaire fresc d'una terra estimada que em convida a sentir una dolça matinada que em refresca l'esperit.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Gràcies.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

En darrera instància, l'única riquesa que es pot sostenir a qualsevol comunitat, economia o nació deriva del procés fotosintètic. Les plantes verdes en un sòl en regeneració. Alan Savory.

0: En episodis anteriors ja han xerrat de l'agricultura regenerativa i de la importància de millorar, en lloc de deteriorar, les condicions físiques i químiques dels nostres sòls. Cada any al món es perden, per culpa de l'erosió, 24 bilions de tones de sòl fèrtil. Si entenem que sense sòl fèrtil el que tenim són deserts, llocs sense vida ni possibilitat de produir aliments ni retenir aigua, la data ens hauria de fer reflexionar i, sobretot, fer alguna cosa per posar-hi remei. Com sol passar, una d'aquestes solucions ja està escrita i practicada i sorgeix d'uns coneixements ancestrals que convergeixen amb la ciència moderna i els avanços tecnològics. L'agricultura regenerativa en els darrers anys ha guanyat popularitat i acceptació com una de les eines per revertir l'erosió del sòl, per la captura de carboni atmosfèric i per la retenció d'aigua cada cop més escassa. Una de les eines que són un puntal en aquest tipus d'agricultura són els animals i el seu impacte sobre el sòl. Mitjançant la seva gestió, amb un pasturatge dirigit i planificat, sembla ser que poden ser protagonistes en un canvi de paradigma. Avui a les mesurades volen conèixer una finca en el terme de Ferreries, on des de fa pocs anys practiquen aquesta agricultura. Xerrarem amb Natònia Ramon Bosch, madona del lloc, perquè ens expliqui de primera mà sobre aquest projecte i el seu trajecte dins d'aquest nou model. Bones, Tònia.
1: Bones tardes.
0: Benvinguda a les mesurades.
1: Gràcies.
0: Bé, la primera pregunta, què és per tu la terra?
1: La terra és tot. Jo, per gràcia o desgràcia, fa uns anys, per tema de família i economia i de feina, me vaig donar compte que vivíem a una Menorca que ni els menorquins sabem valorar i estimar així com es mereix. I un poc a partir d'aquí tornar a les arrels i fer feina amb ella de manera diferent.
0: I què és el que te va dur a tu a fer feina així concretament al camp? Tu ves de família pagesa?
1: O... Exacte. Nosaltres sortim tant, el meu amo com jo sortim del camp, però per circumstàncies, quan va venir el boom de la construcció a Menorca, els nostres pares van ser els primers que van dir, mira, podeu fer feina a poble, de dilluns a divendres, un sou, no tenir massa riscos i viure bé. Però quan t'has nascut en el camp te dones compte que hi ha algú que te tira.
0: Sí, o dos dents.
1: O dos dents, exacte. I quan tens fills, pues, encara més. I, i just tens l'oportunitat, tornes a fugir cap allà.
0: A quina època va ser això de cap boom de la construcció?
1: El boom era el 2000, 2002, 2003, per allà.
0: I van ser els vostres pares que van... Es van exiliar, diguéssim, del camp, un poc?
1: Bueno, clar, ells seguien fent feina en el camp, però clar, mon pare mateix m'ho va dir, diu, tu ets estudiat administratiu de dilluns a divendres, has begut una cadira, te pagaran més que jo. Vés-te'n. Sí. I clar, jo mateixa era jove, veia el jornal, veia el cap de setmana lliure i no me mirava altres factors.
0: Sí, és una cosa que va passar molt, no? Això de que molta gent veia la duresa de fer feina al camp i recomanaven els fills o la nova generació a fugir, de qualque manera.
1: Sí, suposo que també la protecció dels pares quan veus que el futur és incert, dius, mira, cap a lo segur.
0: Clar. I, vale, i així tu vas fer... Bueno, vas seguir un poc la recomanació i vas sortir també de Menorca a estudiar o vas estudiar aquí mateix?
1: No, jo vaig quedar aquí a Menorca a estudiar perquè jo som molt menorquina i senyorança sempre m'ha pogut, som molt familiar. Però sí, vaig quedar aquí i vaig estudiar l'administratiu i tot d'una vaig trobar feina i vaig començar a fer feina a una empresa de construcció, que és la part administrativa. I després ja d'allà cap aquí, cap al 2015, ja duem 2-3 anys que en som-ho, pues allò que dèiem, si un dia m'ho sortir aquesta oportunitat, fins que la van trobar.
0: Perquè ell també va seguir un poc el mateix camí, vinguent del camp i...
1: Exacte, sí. Ell feia amb una retroexcavadora. Vull dir que del camp va passar amb una màquina excavadora i ara tornant-se a la terra.
0: Viatge d'anada i tornada.
1: Sí.
0: I vale, vos vau juntar i vau trobar aquesta possibilitat, que va ser a Santa Cecília ja o...
1: No. No. Nosaltres jo dic, vam entrar un poc en graus. Primer mos va sortir l'oportunitat, vam estar a la finca de Son Triai, una gran finca on vam poder tenir oportunitat de treballar al camp i paral·lel l'agroturisme. Que l'agroturisme, el turisme a Menorca pot estar més ben vist o menys, però a nosaltres ens va ajudar molt a créixer i a valorar el que tenim. Perquè realment quan te comencen a dir és que tu agafes les tomàtiques d'en terra, és que tu es fiets i això, i és quan dius, pues sí, tenim un paradís i no el cuidem.
0: I en quin sentit dius que vos va ajudar a fer feina amb un agroturisme?
1: Perquè coneixes moltes cultures, molta gent, moltes maneres diferents de pensar i a diari senties aquell comentari de dir, és que sou rics. I tu penses, rics no, som burros, feim més feina que mai en el camp.
0: Dels propis clients.
1: Sí, exacte. Els comentaris de la gent externa, fins que un dia dius, és que té raó, perquè ells se n'han d'anar a les grans ciutats i no veuen el cel com nosaltres.
0: Clar, la visió aquesta més romàntica que veu la gent de fora, que hi és, i jo crec que és per això que fem feina al cant també, no?
1: Exacte, sí. No tot és polit, no tot és color de rosa, però sí que es ve que quan estàs en el camp, si no li veus aquesta part, ho deixes.
0: I vau fer feina uns anys allà en el Son Triai.
1: Sí, allà hi vam fer 7 anys i duem paral·lelament l'explotació agrícola. No ho fèiem amb ecològic, però ja hi duíem un sistema que era bastant basat en la coherència. No anàvem a una explotació molt a explotar en els màxims, sinó una cosa coherent i a la vegada ho equilibràvem en l'agroturisme, que així ens complementava i podíem sobreviure bé.
0: Sí. Clar, que és, és la idea un poc de l'agroturisme, no? Un complement per...
1: Exacte, sí,
0: tant per l'agricultura com per el turisme, que es complementin les dues coses. I suposo que allà vau també tenir una responsabilitat que us va donar també en fonaments, no? Per dir...
1: Exacte, jo dic que allà va ser la nostra base per dir, vale, com a pare podem funcionar bé, però també com a equip de treball... Som un gran equip i el que ens proposem ho tiram endavant. I per això quan ens va sortir el projecte de Santa Cecília, tot d'una ens va semblar tentador, feia por, però tot d'una allò que dius, tenies aquella coseta i sí.
0: Hòstia, clar, perquè això... Sí, el que has dit de ser com a pare funcionant, però com a equip de feina...
1: Sí, aguanta't cada dia i has de pensar que no tens un descans i és de conviure feina i conciliar família i tot, sí. Però té el bo i té el dolent.
0: Clar,
1: amb tot.
0: I així passau d'aquí, i com és el moment en què ho deixau, o sorgeix la possibilitat d'agafar un lloc?
1: Clar, nosaltres vam conèixer els propietaris de Santa Cecília, de casualitat, perquè va ser un no m'ho pens. Jo som un poc així i me foten tots els fregats i som la presidenta de l'associació de la vaca menorquina. I aquesta gent van dir, jo existeix una altra vaca a Menorca. Dic, bo, clar. I va ser a partir d'aquí que van començar la nostra relació i ens van explicar que ells tenien una finca, que els agradaria fer un canvi, era una finca convencional, vaca frissona, i venia en cellet, diu, és una finca rentable, diu, però ens agradaria fer un punt en més. I a partir d'aquí pues, van començar nosaltres a sentir noves paraules com agricultura regenerativa o permacultura, que no havíem sentit en la nostra vida, i mira que sortim del camp, i aquella coseta que te cridava l'atenció. I van començar una mica a xerrar del projecte.
0: Vale. Sí, vau coincidir un poc, vos vau anar coneguent i... I ells vos van oferir un poc dur aquesta finca? O...
1: Sí, va ser tot un poc estrany i no tant estrany. Jo, el moment que mos van conèixer i aquesta gent mos van començar a xerrar de so, no havíem ratllat de res, però a la vegada el mateix vespre dic que és això de permacultura.
0: Ah, van ser ells els que vos van començar
1: a xerrar de so. Un dia ratllant van dir, tomamos un cafè i mos coneixem i mos explicau gran que és aquesta raça. I mos van explicar un poc la seva idea, però xerraven un poc raro. Allò que dius, no ho sé, tenen un llenguatge, és de no fan feina al camp, vull dir que estan finances i no...
0: I són francesos, també,
1: Són francesos, exacte. I és allò que pensaves, o és la llengua, o és l'idioma, allò que no... Però el mateix vespre, el que te deia, vaig començar a cercar, i permacultura, és regenerativa, no sé què i tal, i va ser a partir d'aquí que vaig fer un curs, també, per aprendre més del tema... paral·lel, indiferent si anàvem allà o no, perquè era una cosa que no estava escrita, sinó que per curiositat de dir...
0: Per tocar la curiositat.
1: Sí, orant sí, allà aquí mateix, aquí on estàvem, ho podíem començar a practicar. I jo que som saloca i em foten tot, també, mira, dic, va, això, que és... I quan ho van explicar, vaig anar a un curs, i te som sincera, quan jo arribava a casa nostra i li explicava les coses a en Carlos meu, me deia, aquesta gent t'han rentat el cervell, literal. Però no, hi ha coses que hi pots creure més, coses menys. Nosaltres som conscients que el factor finca influeix moltíssim i hi ha coses que ben duites, pots cuidar molt més la terra i és més rendible.
0: Com és això del factor finca?
1: Factor finca, depèn molt, aquí a Menorca, amb la petita que és, la terra ens condiciona molt. Nosaltres, per exemple, allà a Santa Cecília, la terra que tenim aguanta més humitat, és molt diferent quan és a l'altra banda, o cap a Cala Galdana, que és més serenós.
0: Sí, que també és un poc... Entrant dins de la permacultura és el que xerra de, del context també, no?, de cada finca, que no pots aplicar un sistema per tot.
1: No pots fer copiar i pegar, sinó que tu mires, vale, si idees aquesta, i després ja ho adaptes. Sí. Ho adaptes a la finca, en els maneig, tot.
0: És de filar prim i, contextualitzar.
1: Sí, tal qual.
0: Però clar, això, clar, és que te rompes esquemes un poc i si ven... Si venim d'una cosa establerta que hem fet sempre, és molt difícil d'entendre-ho. Però bueno, tu vas tenir la curiositat de... Abans que és això, no?
1: Rompre patrons. Que al final te dones compte i dius, bueno, vale, sí, podem fer coses noves, però també no estem fent més que el que feien els nostres avis, eh?
0: Nosaltres
1: mateixos, allà a Santa Cecília, fèiem el maneig holístic i dius, és que l'únic que fèiem és construir les parets que un dia vam llevar per poder passar en les màquines.
0: Exacte.
1: No fèiem res més.
0: Sí, que això és important també, perquè ara amb tot això, permacultura, agricultura generativa, hi ha un poc un recel també, perquè sembla que tot això s'ho hagin inventat ara, però hi ha moltes coses que de fet agafen dels ancestres, no? de fa molts, molts anys.
1: Exacte, jo, més que jo, amb el curs que vaig fer, em va quedar molt una frase de dir, mira, ha passat una catàstrofe, mos ha fotut tot el blat a la punyeta, tal... És una putada, ratllant malament, me sap greu. Però de dir, en vez de conformar-te, de dir, ha sigut una desgràcia, pues dir, per què? O què puc fer jo si torna a venir aquesta desgràcia per evitar-ho? I un poc cercar les maneres.
0: Sí.
1: El camp, si no plou, va malament. Sí, dos i dos no són quatre. Però, bueno, hi ha maneres d'afrontar-ho que te va de poc fer canviar.
0: Sí, és pensar més en les solucions que no en els problemes i les solucions fàcils, te va de...
1: Sí.
0: Bueno, ja tenim un poc el context i arribau a Santa Cecília i com són els primers anys? O quants anys fa que hi sou a Santa Cecília?
1: Nosaltres ara en farà quatre que van començar a manejar les terres d'allà.
0: Vale.
1: I la veritat, tu mires ara i sembla que fa una vida, però no, total fa quatre anys. I al principi quan hi vam entrar, clar, hi havia vaca frissona, havien de començar el procés de conversió amb ecològic. Dins el nostre cap teníem llevar les frissones, introduir les menorquines, cercar bestiar. Va ser un any i mig, on vam veure tot el procés entre que les frissones se van, entre les menorquines, inclús la convivència entre elles, poder tocar en les mans. Quins valors tenen les menorquines que dius, és que no hi ha punt de comparació.
0: Com és això?
1: Per exemple, per fer un vedell. Per fer el vedell mateix, les frissones tenen més problemes, que si l'has d'anar... És d'estar molt al tanto, perquè si bé està, de vegades necessita ajuda. Una menorquina, el percentatge d'ajudes en parts, és que és zero. Veterinaris, i en quant a el menjar, sobretot, és molt vividora. Jo sempre diu el mateix. Hi va haver una època, que era l'agost, no tenim res a la tanca, i els hi duim bala. Es fosqueta i anaves i els hi duet la bala i les frissones era com que els amatàcies de fam, com que hi estiraven cap en el tractor. I en canvi les menorquines, bueno, xicaven el cap, venien a menjar, però bueno, elles sempre llepen oastres, i bueno, són més vividores, no necessiten tant.
0: Clar, és una raça adaptada aquí que, bueno, que s'ha fet el que hi ha, no?
1: Exacte.
0: Ara saben que és que en segons no hi hagi de menjar.
1: Clar, no està enviciada, no necessita tant de mimos, que dic jo. No és que no la cuidem, és benestar dels animals, sempre el primer. Però és una raça que permet anar més relaxat en quant a antibiòtics i tot, poquíssim, per no dir gens.
0: Ja. I feis aquest... Bueno, supos que tota aquesta conversió la feis apoyat ja pels propietaris, que ells també concorden, no?
1: Sí. Va ser fonamental. A més, ells ho deien, des del primer dia ho van dir, nosaltres volem fer un canvi i són les idees ecològiques. Nosaltres hi anàvem amb un poc de por, però a la vegada aquella coseta que te crides atenció I aquella calma de dir la terra de Santa Cecília és diferent i mos ha de respondre segur si la treballam d'una manera bé.
0: Perquè sabíeu que és una terra bona també.
1: Sí, o... sí, sí, sabien que la zona és més productiva i no et fa tanta por. Perquè vulguis o no, clar, anar a un lloc i no treure res és complicat, tots necessitem viure. Sí, sí.
0: I amb ells vau anar amb un contracte a mitges o arrendats o com...
1: Nosaltres des del primer moment ells ens van dir que tenia molt clar que el procés de conversió era difícil i que ells podien assumir el cost perquè era com un capritxo seu.
0: Sí.
1: Però bueno, que en el moment que hi comencés a haver viabilitat, després ja cercàvem la fórmula. I res, no vam, ni en els dos anys ja estàvem a mitges, perquè realment la finca començava a donar els seus fruits i veies que tenia un procés i que anàvem endavant.
0: Sí.
1: A dia d'avui ja hi som tots dos que fem feina i, i podem viure, doncs
0: wow.
1: Ja
0: és
1: està.
0: És a dir, que al final, en molt poc temps, en dos anys... Podeu viure vosaltres dos, la família de,
1: sí,
0: del
1: projecte. Sí, sí. Feim molta feina.
0: Sí,
1: se n'ho enganes, eh?
0: No.
1: Feim feina, però bueno, sí, just sense badar, just vam tenir el certificat amb ecològic, ja teníem el formatge també tot encaminat, es començar a formatjar i ja vam començar a treure productes, tot una roda molt seguit, per no perdre calada.
0: Clar.
1: Sí.
0: Ah, i així podem aprofitar. Bé, antes també volia comentar lo curiós d'aquests... que també em volia xerrar un poc al final d'aquests nous propietaris que venen, sobretot de França, el meu jefe també ho és francès, que venen amb molts amb aquestes idees, no? Idees un poc fora de lo comú, diguem-li permacultura, agricultura regenerativa, que alguns, sí, estan comprant moltes propietats, però a la vegada duen idees noves, no?
1: Sí, jo crec que allà van dur una passa, no, dues passes endavant. Perquè jo veig que tot francès que ve valora molt més el tema de l'ecològic, tot venen molt més mentalitzats, ells van més endavant. Aquí a Menorca, de moment, encara és un tema que no s'ha tocat gaire. Crec que arribarà a poc la gent a fer el clic i a fer el canvi. Però sí, jo dic que són més francesos perquè ara està un poc la moda. Però bueno, ells venen a invertir i tenen aquest gust i tenen, a la vegada ja mos va bé que tinguin aquest sentit de responsable. És a dir, si feim res, que sigui coherent i responsable.
0: Exacte. Sí. Que dins d'espac aquest, d'un poc d'aquest fenomen, no?, dels nous terratinents que venen aquí, almenys hi ha un punt que sembla que és positiu, també.
1: Sí, no, jo, per exemple, amb ells, jo gero del cas nostre, i ells sí, te'n van comprar el lloc per tenir una segona residència, està clar, a Menorca els agrada a tots, no mos han d'enganar, però també es veu que des del primer moment mos van dir volem fer un canvi, volem fer una agricultura diferent, regenerativa, amb ecològic, però també viable.
0: Sí.
1: No és una agricultura de postureo. I va ser aquí un poc que aquí on nosaltres van dir, bueno, vale, en gent així podem fer, perquè una altra cosa és fer coses per fer.
0: Sí, per fer un museu.
1: Sí, de postureo, que dic jo.
0: Sí. Vale. I bueno, així vos trobau, començau, comença a rodar la cosa, i quins són els productes que feu? Bueno, hem xerrat un poc de vaca menorquina, però quin producte teniu vosaltres com a bandera?
1: Ara mateix, bueno, el producte estrella és el formatge. El formatge, i clar, quan una volta fas el formatge, ja tens el sarigot, tens truges, i ja tenim l'engreixador de porcs, que ens engreixem amb farina d'ordi nostra, perquè feim tot el cereal que puguem, un pot de pienso, i ja feim l'embotit també.
0: Vale.
1: Ja és un subproducte més.
0: Que s'ha començat fa poc, també, no?
1: Sí, que tot és el darrer que ha entrat ara. Clar, tot va lligat, i un poc, un pot de verdura, l'embotit, el formatge, la mel, va millor, no?
0: Començàvem a fer un pot de tot.
1: Sí, començàvem a fer un pot de tot, estem liats fins a setzers, però bueno, com que resulta i al final veus que la gent valora l'esforç i la feina, ja va bé.
0: Molt bé. Vale, bueno, si vols seguir enxerrant després dels productes, de l'agricultura regenerativa, i ara faríem una petita pausa. No sé si tens una cançó, un grup que t'agradaria escoltar.
1: Bueno, posa el Espel de Gall, que ja va bé.
0: Mira, posarem una cançó d'Espel de Gall, que també aquest cap de setmana tenim el festival Es Mercadal de Radio Far, així que aprofitam i posam a Pol de Gall.

0: Bé, tornem aquí, en Tònia, de Santa Cecília. Xerràvem de, bueno, dels productes que teniu, dels formatges, dels embotits, de, bueno, verdura i tot el que feis. I ja que hi som, xerrem un poc del tema de comercialització, de quin és el vostre model que vau decidir triar o que esteu tinguent.
1: Nosaltres hem anat un poc sobre la marxa, és la veritat. Una volta vam tenir el formatge a punt, van dir, veida, venem a botigues, perquè nosaltres també ja anàvem bastant saturats de feina, com encara enredem molts més. I van, venem a botigues i ja està, ens ho llevant d'enmig. Però després ens va sortir aquest sentiment que la gent de Ferreria, sobretot, i del carrer, i que feis vosaltres, no, fem formatge amb ecològic, i on el podem trobar? Aquí, o això. I que el podem venir a comprar. I si veus que la gent s'interessa, però a la vegada no s'acabava de vendre les botigues. I què és que passa aquí? I un dia van anar a una botiga amb una safieta i diu, mamà, això... Dic, clar, dic, això, dic, si bé està, és car. Però ho troben car i tava no ho compren tant.
0: A la botiga.
1: A la botiga. I va ser un poc aquí que va sortir de zona a dir, mira, començarem a fer qualque mercat per arribar més directe. També arribar a la nostra gent, més fàcil... I va ser que van començar a anar a la plaça de Ferreries. Cada dissabte matí anàvem a la plaça de Ferreries i la veritat, començàvem allò que dius, bé...
0: Abans que serà...
1: Sí, no, la veritat, anàvem desinflats, perquè anàvem desinflats. I no, la gent ens va respondre molt bé, ens ha donat peu a donar-nos a conèixer i la gent valora molt més el que feim, perquè una volta te coneixen i saben i tot... I mos funciona molt bé.
0: Sí. Hombre, de més, la gent de Ferreries, anar al mercat de Ferreries, la gent deu estar exaltada.
1: Exacte, ja només Santa Cecília de Ferreries, ja van. Sí. No, però sí, després quan arribes i empatitzes amb el consumidor i arribes a un preu considerable, pues la gent te respon bé, sí.
0: Encara que sigui, perquè també és un producte nou, bo nou, no ho sé, és un formatge de llet de vaca menorquina, ecològic, d'agricultura regenerativa, vau tenir reptes per venir-lo, per, no ho sé, convèncer la gent de la diferència?
1: De formatges a Menorca n'hi ha molts, i formatges bons n'hi ha molts també. I que no hi importa que sigui de verma menorquina i ecològic perquè sigui bo, sinó que has de trobar aquell client que hi cregui més. I que després s'hi visi o no, saps? Però...

0: I allò que dius, formatge artesà, ecològic, de vaca, quantes,
1: moltes etiquetes,
0: quantes
1: bones
0: etiquetes li posen, saps? És que si no el venem ja és que s'ho apaga sí. I vamonos. Però sí, te dones compte que a poc la gent l'anar provant, que diu, és un formatge, va, compre, és que quan els expliques que un formatge diferent, és una vaca que produeix menys, però la qualitat és superior. I una volta els hi has explicat, mira, no els importa pagar un poc més perquè saben que estan comprant un producte responsable.
1: Clar. Sí, sí, sí. Clar, és que té, a part del valor qualitat, té un valor, bueno, d'impacte mediambiental també.
0: Exacte. Que, sí. I és que té les característiques, és un formatge diferent. Jo sempre la nostra gent quan venen a comprar-lo els he dit proveu-lo, perquè inclús sempre faig la broma, dic que jo de semis en duc dos tipus, perquè és que un es factor moment en què el feim mos influeix moltíssim. Nosaltres les vaques estan tot el dia mullades i quan venen en esbuer només els hi donem un quilo de pienso. Un quilo de pienso no mos dona per tenir un formatge uniforme i que tot l'any faci el mateix gust. Clar. Molt diferent un formatge de desembre a un formatge de primavera. I aquesta coseta, la gent de cada vegada diu, clar, ostres, i prova, i diu, i comença a valorar. És igual que quan s'ha acabat, s'ha acabat. Nosaltres insistiu a aturar amb la munyida, ara no munyim. No tindria sentit anar a comprar pinços de Barcelona, dur-los fins d'aquí per seguir mantinguent la llet. Quan s'ha acabat, s'ha acabat. I després, quan tornem a tenir formatge més tendre, més semi, pues, tornem a reprendre les ventes.
1: Però així en ciber, bueno, fins ara, ho feu formatge i en teniu un rebot suficient per anar venent tot l'any, m'imagino, no?
0: Sí, sí, sí. Ara, clar, nosaltres feim d'octubre a novembre fins al maig, formatjar, munyim i formatjam i després ho aturam. Ara no ens amunyim a elles, estem de vacances tots i és el moment de vendre. Fem la feina de formiguetes, però a l'enrevés. Altres en hivern fent rebost i després ja quan ve l'estiu que tenim el producte a punt és quan el traïm.
1: Sí. El traïs més enllà de ferreries, vols dir?
0: Sí, sí, sí, sí. Allò que ja anem a més mercats i intentam arribar a més gent, perquè ara el tenim, ara tenim el rebost ple, l'hem de buidar, que si no, no.
1: Si no, no hi cabràs, no?
0: No.
1: Vale, i, bueno, faguem-te un bot un poc en el paradigma d'aquesta diferència de producte que feis i la gestió de l'agricultura regenerativa. Explica'm-nos un poc com funciona això en les vaques o la vostra finca.
0: Bueno, nosaltres el primer és dividir la finca i fer estrets sementers, bàsic. Així ja tenim el cereal i una part d'alimentació per les vaques que no l'han de mantenir a comprar. I després, amb les rotacions, pues, anem fent. En quant a pastures, feim el manatge holístic. Pot semblar que du molta feina, però bueno, una volta talla bases, ara ja...
1: Com funciona això? Perquè si
0: bueno, això ja... cada... Hi ha gent que diu que ho deixen preparat, damunt papers ho pots deixar preparat i tu saps que dia 3 de març pasturaran aquí. Nosaltres això no mos atrevim, perquè clar, si un dia plou o si un dia no va tan bé, les vaques pasturen diferent
1: i hauries de canviar tot el sistema.
0: De canviar tot. Nosaltres el que fem és cada dia preparam el que hem de pasturar, o avui o l'endemà. Els hi tanca un trosset amb el pastor elèctric i ells et saben que avui els hi toca això. D'aquesta manera controlem pastures i també controlant plagues, de males herbes, entre cometes. Clar, no, això és com que te posin una taula plena de menjar, hi hagi dolços, hi hagi verdura, i te diguin, això tens. Tu primer menjaràs el que t'agrada més i al final, quan tinguis més gana, menjaràs el rest. I elles fan el mateix.
1: És a dir, teniu... Així, per fer un poc una imatge, teniu no sé quantes vaques ara mateix.
0: En ordenyo 24.
1: 24 vaques i amb un pastor elèctric, amb un fil elèctric, feis un tancat i allà és on queden les vaques durant un o dos dies?
0: No, ni siquiera dies, hores.
1: Hores.
0: Sí, elles els amunyim i se'n van a la pastura. I pasturen allà 8-10 hores.
1: 8-10 hores.
0: Fins al cap vespre que torna a l'hora d'anar a ordenya.
1: I després se'n van.
0: I després se'n van a una altra parcel·la que sempre tenen bala, tenen aigües, diguem que és la parcel·la aquí on dormen.
1: Vale.
0: Vale? Clar, nosaltres no els hi deixem tot el dia, sobretot en l'hivern, perquè la terra de Santa Cecília, pues, quan te la trepitgen...
1: Quedaré molt compacte.
0: I pasturen, jo dic, pasturen més amb els peus que amb la boca, perquè fan malbé el menjar.
1: Sí.
0: i elles els hi anàvem obrint cada dia i elles ho saben. I venen darrere, esperen que en Carlos fa moment i obri i després tanques.
1: Home, i així deuen estar motivades també, tenen mig dia per de fora i després tenen sotelets.
0: Sí, elles van fent, inclús jo a vegades dic, ens hauríem de mirar més en els animals, perquè així com actuen en hauríem d'aprendre. I després, quan ve aquesta època ara, que no ens amunyim, no ens reaccionem tant, elles ara estan dins el rostoll, i les primeres vegades que van dins el rostoll i tenen una tanca gran, és en plan de, en sèrio? Tot això? Per nosaltres?
1: No donarem abast.
0: Sí. Tenen aquest de sort. Seguim que han acostumat, seguim a pesar, i mos fan la feina.
1: Així que la idea és, amb un tros petit, és amb una quantitat d'animals, de generar un impacte. Que hi siguin elles i mengin, i trepitgin i remenin.
0: I caguin. Xerrant malament, caguin, perquè així també es fems... queda repartit. Si bé està, tu els amolles a una tanca gran, plena de regra, bé, diferents herbes, trèvols, el que sigui, elles primer faran tota la volta a la tanca i es menjaran damunt el que els agrada.
1: Sí.
0: Damunt. Després s'aniran a geure totes de baix l'arbre de turno i cagaran totes allà, saps? I així és una manera de dir, mira, avui sou aquí, avui mengeu tot lo d'aquí, les voreres, tot, fins a... I que ho deixen arrasar com un camp de césped, eh?
1: Sí, sí. Però no ho sobrepasturen, tampoc.
0: Tampoc,
1: això
0: exacte.
1: És un poc a...
0: la pastura tendra.
1: La línia fina, no? De no sobrepasturar.
0: Exacte. Sí. Això també és bastant important. I quan tu veus i vas cada dia, te dones compte que la mateixa tanca, si bé està, hi han fet dues setmanes, perquè la vas dividint, i quan arribes en el cantell final, la primera dina parcel·la, dius, és que ja ha rebrotat.
1: Ja ha rebrotat.
0: Te'n vas a una altra tanca, evidentment, perquè tens altres puestos i te dona, però sí, quan hi tornen, ja torna a estar.
1: Clar, perquè la idea és... tornar al cap d'un cicle que pot ser un any o menys?
0: No. Bueno, elles pasturen i si bé està tabada dins la mateixa parcel·la, hi han passat dues o tres vegades en cibern.
1: En cibern.
0: Sí, perquè el lloc el dividim entre tres i a la banda de pastura us ha d'aguantar tot cibern.
1: Sí.
0: Però comences d'un cap i quan tens acabat a l'altre tens el primer trosset que ja està una altra vegada a punt. Sí.
1: Així que heu trobat també l'equilibri, no? De quan de temps ha de passar fins a tornar.
0: Sí, exacte.
1: El nombre d'animals que teniu.
0: Sí, sobretot això, el nombre d'animals, perquè si no...
1: Si te passes...
0: No,
1: tens...
0: no. Ara que enguany que han tingut més sequera i això ho has notat. I dius, bueno, estem en el límit i si n'han de posar més, haurem d'anar a comprar menjar de fora. Clar. I després ja has de valorar. Haurem fins quin punt.
1: Sí,
0: te compensa i és realment allò que dius...
1: Sí, és el que voleu, també.
0: Sí, coherent amb el que venem o amb el que, amb el que volem fer.
1: Sí. Bueno, és un poc això de l'agricultura regenerativa. Ara m'he perdut un poc pensant en les vaques. I notau una diferència ja amb des 2, 3, 4 anys? Notes una diferència ja amb el terreno, amb la terra, en que hagi millorat un poc les condicions? O, però això també entenem que és un procés llarg.
0: Això és un procés llarg, No, d'avui per demà no es nota. Sí que es ve que tot d'una... tot d'una, dius, es carc, se mos fotran. No, perquè al final surten igual, no flites, no tires res, però amb elles, pues, mira, quan són tendrets ja hi jugues un poquet, i ets i molles, que pasturin, i vas feguent. I la veritat, no hi notes una diferència, però bueno, te dones compte que pots sobreviure tranquil·lament i vas feguent. I ja mos va bé.
1: Sí. I, hem xerrat de les vaques, però també feis ordi, has dit?
0: Sí, nosaltres feim la part del cereal.
1: La part del cereal.
0: Solem fer un bocinot de blat per les gallines i després, sobretot, ordi i xivada per llavor.
1: Vale.
0: Perquè així, quan és hora de sembrar, pues, tenir ja les nostres llavors.
1: Sí.
0: I solem mesclar trèvols i enclova per intentar tenir plantes que sobrevisquin els 2 o 3 anys de que dura el sementer. I així pues, anant també regenerant una mica.
1: Però aquí aplicau un principi de regeneratiu també, amb aquest cultiu o com funciona?
0: Sí, perquè les lleguminoses, vulguis o no, pues, ja ajuden i aporten a la terra diferents nutrients. I després també provant coses i mos funcionen millor o mos funcionen pitjor. Mm-hmm. Per exemple, tenim una parcel·la del Faust de secar, mm-hmm. que això mai mos ho haguéssim imaginat nosaltres, sense regaró, i sí, funciona.
1: Ja funciona.
0: Des de luego, no es fa un alfaus enorme, mm-hmm. però bueno, elles dia a dia els hi deim avui aquí, i elles mm-hmm. van pasturant alfaus reaccionadament, mm-hmm. i tot ajuda.
1: Clar.
0: I alfaus també és una planta que es perenna, i vulguis o no, tot mm-hmm. ajuda a regenerar una mica, és una terra sí. que no s'ha treballat any a any.
1: Mm. I el tema de llaurar, perquè això és un tema molt polèmic també des de lo regeneratiu i com, bueno, com la gent ho entén també, com ho duis vosaltres el tema de...
0: Nosaltres, la veritat, de dir no llaurar, no, jo no te diré mentides, eh? La treballam. Mm. Però sí que es ve que li deixam aquest any de descans, i fem el cereal, mm. després la pastura, per intentar no danyar tant. Que és el que feien els nostres avis, sí. i ja està.
1: Sí, sí.
0: El no llaurar és complicat. És complicat perquè ens trobam una terra que ja està dolguda, i poder viure d'aquesta terra dolguda ens suposaria esperar i esperar i esperar. Sí. Crec que sí que es pot arribar a regenerar, però estem xerrant de molt d'anys i nosaltres clar. Hem de viure avui.
1: Sí.
0: Per això cercam aquest equilibri entre poc i massa, o adaptar a la finca i a les necessitats, fent el mínim i ja en sortim.
1: Sí.
0: També es va que perquè el mínim, si no, el petroli és molt mal de pagar.
1: Exacte.
0: És tot, eh? És tot.
1: Sí, sí, sí. És un poc ser coherents, el compromís de viure de lo que fem, perquè jo tens impressió que a vegades es pot transformar en un dogma, no? Seguir ara l'agricultura regenerativa i això és A, B i C. Però no és així.
0: No, nosaltres, el maneig holístic, hi ha finques que tenen el remol segador, agafen el tractor amb el remol segador i van a segar el viatge i deixen allò arrasat.
1: Mm-hmm.
0: Nosaltres ho fèiem amb les vaques.
1: Sí.
0: Sí que es veu que hi ha la feina de col·locar el pastor, hi ha cadolís, cuidaró, vull aquí, vull allà, però no gastar en petroli.
1: I així bueno, abonar-ho la terra.
0: I així ja abonar-nos la terra, també. I bueno, tot són cosetes que dius, no serà sol que m'ho tregui de l'enfanga, però bueno, tot ajuda. Tot ajuda.
1: Sí, sí, sí. Bueno, així tenim una finca en procés de regeneració, provant coses també, perquè bueno, és el que dèiem, no? De no seguir una recepta màgica, que crec que no hi és.
0: No.
1: I de fet no crec que s'hagués bo tampoc que hi fos, perquè crearia moltes... No ho sé. La gent entén les coses si també hi ha una flexibilitat.
0: Exacte, i hem de tropissar. Hem de tropissar nosaltres. Bueno, no. Però a la vegada, en el cap, per exemple, l'any passat van sembrar sorgo, i era un capritxo del propietari, perquè li deia a en Carlos, és que has de posar sorgo. Uh-huh. I ell deia, sense aigua.
1: Uh-huh.
0: I no, pues va anar bé. Va ser en plan de dir, bé, vale, faré un trosset petit, perquè... Però ho proves i te va bé, i mira, ara n'ha sembrat un poc més, perquè després te dones compte que era a juliol i tenien pastura verda, i era l'octubre i aquestes vaques tornaven-se dins aquesta pastura, i dius, bueno, mira... I això que dius, nosaltres m'ho ha salvat i tal vegada si es vesiu ho ha vist, ho provarà. I mentre provis no, pues, no haurà d'anar a comprar. Bueno, mira, són maneres.
1: Sí, sí. No, provant, perquè així no sé si podeu veure o no sé si són triai, fèieu una manera diferent. També fèieu feina amb vaques.
0: Sí, també fèiem feina amb vaca menorquina.
1: Sí, i notes una diferència en quant a... Temps, rendibilitat, gastos, no gastos, o estan, és complexa, no? Imagina comparar.
0: Sí, abans nosaltres allà havíem aconseguit també un equilibri polit. Nosaltres allà no traiem la llet, fèiem, però la vaca menorquina és d'aptitud mixta, ens permet també explotar la part de la carn. Explotar sona un poc malament, però sí, els resultats càrnics, vale? Nosaltres allà engreixàvem els vedells i ens anava bé. Teníem una roda, engreixàvem els vedells i ens anava bé. Però, bueno, així tot, en Carlos, home meu, sempre ha estat un que dius, va, les vaques van a pasturar i tornen. I ja era una manera, sense saber el que era l'agricultura regenerativa, i ara tu mires i dius, és que tu ja ho feies, saps? Et amullaves aquí i et atreies, perquè no t'ho faguessin malbé. I bueno, allò que dius, ja et demanava bastant arrenades per controlar la pastura, per no haver d'anar a comprar i sobreviure... I no era ben bé el mateix, però ja la tendència ho era una mica. El nombre d'animals correcte, perquè ni més ni menys, per poder fer, i ja ha estat la clau, tenir l'equilibri.
1: Sí. I com veuries així, en la vostra experiència, veient aquests jocs d'equilibris, com veuries la ramaderia a nivell de Menorca? O, bueno, si tu en la teva experiència podies dibuixar un poc un paisatge ideal o cap a on t'hauria d'anar?
0: Em fa mal xerrar, però que els pagesos demà me tiraran.
1: Però bueno, és un programa lliure.
0: No, jo crec que aquí a Menorca estem molt acostumats a que el que hem fet sempre. El que hem fet sempre, i crec que no hauríem de tenir tanta por a rompre esquemes, perquè al final és com tenim una agricultura molt viciada que no hauríem de tenir por a dir, mira, doncs ja està, romp aquí, m'atreves a fer una cosa nova, o llep vaques, o pos, o saps? O cerco una altra manera per poder sobreviure. Perquè al final jo m'adon compte i totes les subvencions que mos donen, que sí que són ajudes, molt bé, però nosaltres no hem de viure de subvencions, nosaltres hem de viure del que treu el lloc.
1: Sí.
0: I és un poc.
1: Clar. I si et subvenciona una manera que a llarg plaç no funciona, doncs també entrem en una,
0: sí,
1: en una cosa viciada, no?
0: Exacte, saps? És com tapar una cosa que no volem. Això és un poc difícil. A poc hi va, i veus un canvi, eh? A poc veus noves finques que aposten per un model diferent, inclús de ses de tota la vida, ja sigui per un propietari que ha vingut nou amb noves idees com el nostre, o perquè hi ha uns pagesos que són més atrevits i diuen, mira, veient que sóc així, no, hem de cercar una manera. I bueno, jo crec que quan mos toquen la fibra i hem de viure tots mos cercant ses maneres.
1: Sí.
0: Però bueno, poc a poc. Poc a poc, aquí a Menorca, poc a poc.
1: Exacte, és que és així. I aquí en el programa intentant, bueno, trobar exemples de gent que així, bueno, que va fent saltets o canvis o noves maneres, per també per no tenir por, no? Perquè al final jo crec que és un tema molt de por, a lo desconegut, i estar aferrats a que perdran cosa que és molt nostra, però bueno, és d'evolucionar tal vegada, no?
0: Sí.
1: Sigui d'una manera o de l'altra, tal vegada no serà regeneratiu ni ecològic, però d'una altra manera.
0: Sí, jo crec que les coses noves, així com us arriben coses noves a tot i ple, i jo crec que a poc tot s'ha d'anar regenerant. I en les noves generacions que pugen ja venen amb uns altres, unes altres idees. Sí que es veu que sempre dus lo de les arrels, allò que jo, som sincera, que no sé quan van dir, mira, agafem un lloc, ho farem amb ecològic, van dir ecològic, no van dir res més. Saps? Però és que a vegades basta un ecològic.
1: Sí, és una etiqueta que...
0: Que, bueno, aquí a Menorca no està tan desenvolupada, perquè no hi ha tanta consciència si bé està a nivell de consumidor.
1: Sí.
0: Però, bueno, poc a poc i te dones compte que també pots viure i...
1: Mira. Sí. Jo a vegades hi he pensat, amb el nom d'ecològic li hauríem de dir tradicional, perquè realment és el que s'ha fet sempre.
0: Sí.
1: No és perquè ara hagi sortit i sigui més car o el que sigui, és perquè és el que s'ha fet sempre.
0: Jo sempre ho dic, nosaltres sí, quan som allà i vull explicar el nostre formatge a qualcú, és un formatge fet en llet de vaca menorquina i ecològic, però més que ecològic, és un formatge responsable, certes formatges perquè és el que ara principalment, responsable i coherent, perquè tu pots tenir l'etiqueta d'ecològic i fer un formatge que no sigui per res responsable, perquè pots comprar pinsos d'aquí on venguin i tindràs l'etiqueta igual, perquè ho faràs tot bé. Per això, dir, mira, és una agricultura diferent, coherent, responsable, fent el que feien els nostres avis. I és que si ells et funcionaven, nosaltres perquè hem evolucionat massa de veres.
1: Sí. Bueno, pues encaram un poc la recta final, també volia xerrar un poc de com es fa feina a nivell familiar, però també teniu fills, un quants, me sembla?
0: Tres.
1: I com es du un poc la part aquesta de conciliació familiar, duent el negoci, fent feina al camp, els fills van a escola, bueno, tot, no?
0: Sí, estones és una locura, perquè tant per qui viuen al camp com per qui viuen a poble, els nostres fills tenen unes agendes que dius, bueno, són com a ministres, que si cap aquí, que si cap allà, no sé què. És un poc una locura, i a la vegada, a vegades dius, punyetara, t'ha d'existir com a condicionant un poc el seu de so, perquè de repente arriben les vacances de Pasqua i tothom se'n va de viatge. Mamà, tothom se'n va de viatge, i nosaltres quedem aquí. No, tothom no. No tothom se'n va de viatge, tothom se'n va de viatge, no. Quedarà avui de Menorca. Però després gires i dius, mira, els valors que avui ells agafen, el dia de demà ens hi serviran.
1: Sí.
0: i t'ava d'avui remuguen per partir, però després, ara avui mateix, xerrant, hora de partir cap allà, remugaven. I per què? Perquè és la vostra feina, per què hi hem d'anar? Bueno, si volem seguir endavant, hem de fer un pot de feina i vosaltres mos heu d'ajudar. Voleu anar a la platja i mos heu d'ajudar no a fer feina, sinó que nosaltres la puguem fer més ràpid i així tenim temps lliure després. I ells ho entenen, i de repent fèiem, avui tocava fent una vorera i tàvem llenya, i a on són ells? I eren per un oastre, havien fet una guarida, i jugaven, i penses això, felicitat, sí, que el dia de demà tot farà...
1: A més que ja, amb el que has dit, no són valors de responsabilitat, que bueno, que avui en dia... Són valors que no són molt comuns a vegades d'aprendre amb aquesta edat.
0: Costa. I que sàpiguen de on venen les coses, pues, mira, jo em dic, no els hi farà cap mal. No seran més que un altre, però jo crec que la base és saber de on ve una patata o de on surt la llet o per què, pues, no els hi farà cap.
1: Sobretot la feina que hi ha darrere, també. No?
0: Exacte, el sacrifici, sí. Mm. Però bueno, sense arribar als nivells d'explotació infantil, que ara me diran aquesta. Però, bueno, nosaltres no mos fa por dir-los, vinga, avui toca cuir ginyes, perquè si feim més via entre tots cinc, després podem partir més pres cap a la platja quan existiu. O... Sí que es ve que el dia de Nadal sí que t'hi anem munyir, punyeta, va dinar, tothom queda i tu parteixes. Però després li dones la volta i també... aprofitar aquestes estones per fer família, per tabada, si no faguéssim aquesta feina no tindrien tant de caliu i unió familiar.
1: Exacte.
0: I bueno, fent el que podem.
1: Bueno, idò, així per acabar te demanaria, vam, a on podem trobar els vostres formatges, o durant l'estiu que també que anava més puestos, o on és que...
0: Sí, ara ens estiu hem reforçat un poc el tema dels mercats. Els dijous nit mos trobau a Mercadal, que ja és mercat de nit a Mercadal. Els divendres som a Ferreries, també, el mercat a la fresca de Ferreries, que és de les 7 a les 11. I després el dissabte matí tornem a Ferreries.
1: Divendres i dissabte a Ferreries.
0: Sí, sembla un poc estrany, però mos hem donat compte que el divendres surt una gent que el dissabte si ve a fa feina o no li ve tan bé. I bueno, és un mercat que també és còmode per nosaltres, està propet del lloc i per facilitats i conciliació familiar.
1: Exacte.
0: Pues és ideal i no mos funciona malament. I després, jo que sé, que cap de setmana diumenge tenim la fira de producte ecològic.
1: Sí, que podem donar un pot de publicitat també.
0: Sí, exacte, aquesta novena, la novena edició també d'aquesta fira. I, bueno, és una fira on pots trobar tot productes ecològics i nosaltres també mos hi sumem.
1: Sí. I a on és i quins horaris?
0: És a Mercadal, aquí a la plaça de Pere Camps, i és de les 5:30 a les 10:30, després que diumenge, diumenge dia 7.
1: Ai, doncs mira, ja tenim... El dissabte a Mercadal podeu venir al concert del Festival de Ràdio Far, i després el diumenge podem anar en aquest mercat ecològic. Tenim el fin de complet i preciós.
0: Molt bé.
1: I dona res, Toni, et dono les gràcies per haver vingut i compartit el vostre trajecte, que tan polit.
0: Bueno, no, gràcies a vosaltres per deixar-nos arribar a més gent, està clar.
1: Un gust. I res, a tots vosaltres, gràcies per ser-hi, per escoltar-nos. Jo us deixo amb una cançó de Sílvia Pérez Cruz, Verde, i ens sentim a la pròxima. Salut i terra.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: mirada perversa que arrela els meus pits. Ulls nus pos davant sa terra humida. Te deman, desig dels meus sentits, sa passió de sa flor no esmortida, per cada una de les nits que amb esponsells somies. Enfront ses teves expressions tristes, te cauen ses fues a un compàs lent, dibuixant tones poc furioses, sense trencat soroll desvent. Culpable em sent dels teus neguits, o trist, estimat meu. Una remor suau i dolça va de llevant a ponent, abraçada a sa més gran estrella. Què serà si no es canta aquest cor batent que desitges escoltar a cau d'orella? L'aroma que quan avances es dibuixa tanca les portes a tots els mals vents. L'erotisme que el teu pètal desprèn fa de l'encís l'olor més palpable, deixant enrere l'estim no viable, esperant per trobar el que no volem. Però t'ensumaré tan de lluny com siguis, buscant només l'amor etern.
1: Acabant d'escoltar una cançó d'Anna Ferrer del seu disc de debut, Tel·lúria, enregistrat el 2017.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Som tan coneguda que quasi no necessit presentació. M'agrada jugar amb llops quan passeig pel bosc. I com sé que aquests són entremaliats, sempre em posava el meu millor vestit per cridar la seva atenció. Molts cops rellava amb ells durant molta estona, perquè pensava que em tenien estima, fins que vaig descobrir que em volien menjar. Va ser llavors quan la meva sàvia em va ajudar a sortir de la boca del llop. Doncs ella tenia experiència. Des d'aleshores prefereix jugar amb animals menys perillosos. Benvinguts, benvingudes a la Mà de Contes, aquí a Ràdio Far Menorca. Us xerra en Andrea Ollamburu. Hem començat amb una versió resumida de la narradora Sandra Cerezo. Imagino que ja sabeu de quin conte estem xerrant. Efectivament, La Caputxeta Vermella. Aquest és un conte de fades de transmissió oral que s'ha convertit en tot una icona de la cultura popular europea. Tothom coneix a La Caputxeta. Versions sobre aquest conte s'han fet moltíssimes. Algunes més sanguinàries, altres molt més endolçades. Val a dir, curiosament, que és un conte que en Disney mai va pervertir d'un-lo a la gran pantalla. I també és curiós que, tot i ser un conte de fades, no té cap element màgic, com poden ser ses fades o les hades madrines, varetes màgiques, ogres, botes màgiques, etc. Tot i així, és un relat que està molt ficat dins la cultura europea i que ha arribat a provocar en societats urbanes la creença de que els llops són perillosos pels seres humans. Cosa contrària que han mostrat alguns mites i històries, com per exemple Rèmulo i Remo o el llibre de la selva, on les lloves justament són aquelles que cuiden i protegeixen en els més menuts. En tot cas, La Caputxeta sempre obre debat de tot tipus. Recordeu que no fa molt algunes escoles de l'estat espanyol van intentar censurar aquest tipus de contes. No volien que els infants a l'escola el llegissin. Un llibre que la primera versió va ser escrita el 1023 i encara avui, el 2023, dona de què xerrar. Sa fieta salvada pels llops, que és una traducció del llatí, és el nom del poema on apareix per primer cop, de forma escrita, una fieta amb una caputxeta vermella. En aquesta primera versió, el llop no es menja la fieta, ja que aquesta està protegida per una capa que li havia regalat el seu padrí el dia del baptisme. Va ser el conegut recopilador i escriptor Charles Perrault el primer, temps després, en recollir aquesta història i incloure-la en un volum per contes per a fiets. S'ha de dir que, tot i ser per fiets, aquesta versió és bastant despiadada i brutal. Val a dir que va suprimir elements encara més forts que sí tenen les versions orals anteriors. Així que, si sou curiosos, aneu a llegir qualque d'aquestes versions de La Caputxeta un poc més sanguinàries. Posteriorment, al 1812, els germans Grimm, que segur que també coneixeu com a recopiladors, van incloure aquest conte, però amb dues versions molt més suaus i diferents que encara avui són considerades les més llegides de tot el món. Com us deien, però, La Caputxeta ha estat reinterpretada de moltes formes. Li han canviat el color de la caputxa, a blava, a blanca, l'han fet més moderna, més antiga, més clàssica, l'han fet atemporal, l'han fet un personatge sumís, guerrer, feminista, alternatiu, creatiu, innocent, culpable i un sense fi de versions. I avui, aquí, en portem una de més, una de les moltíssimes que hi ha, una versió actual de colors que a poc s'acosta a la tradició, això és bé, i que, si més no, es pot tornar a obrir el debat sobre La Caputxeta. Voltros, què en penseu? Què penseu d'un llibre que s'ha mantingut durant tants d'anys a la nostra tradició i que encara avui en dia dona de què xerrar. Mariners, marineres, desconnecteu del món, obriu el cor i l'ànima i regaleu-vos aquesta estoneta, que el conte ja és aquí. Com cada dijous, la mare va demanar a la Capu que portés una cistelleta a casa àvia, com ha de ser. La Capu va pensar, sempre igual, sempre el mateix, però quan canviarà el conte? I per primera vegada va dir no. La mare, estranyada, li va demanar, no? No, però sí, va respondre sa fieta. Sí, però no, va demanar sa mare sense entendre res. Nakapu li va explicar que ja estava cansada de fer ses coses com han de ser. Anar caminant pel bosc, a caçar iaia, escoltar el llop, quin camí ha de seguir, dir allò de... Però quins ulls més grossos que tens! Aniré a caçar iaia, però com jo vulgui, amb bici i amb una capa de molts colors. Sa mare li va explicar que ses dones sempre havien dut una capa vermella per travessar el bosc. Era sa tradició... I ella havia de fer el mateix? Doncs jo no faré el mateix que ses altres, perquè jo sóc diferent, va dir Nakapu. Fia, tu ets igual que ses altres fietes. És clar que sí, sóc igual, però diferent. Diferent, però igual? Igual, però diferent, va dir Nakapu. I així van passar una estona jugant i rient amb ses paraules. Aquell dia, per primera vegada, el conte podia canviar. Nakapu va travessar el bosc amb bici, amb una capa de molts colors. I, com ha de ser, es va trobar amb el llop ferotge, que en veure-la vestida així, no la va reconèixer, i es va espantar. A ell no li agradaven pas els canvis, i només se li va acudir dir... Que en l'idioma de llops vol dir «això no és normal». Nakapu, molt somrient, li va demanar si no li pensava indicar el camí que havia d'agafar. I el llop va obrir molt sa boca per contestar. Però no sabia què dir. Vaig a veure sa meva sàvia. Vols venir a berenar amb nosaltres? Hi haurà xocolati.
2: Això no és normal,
1: va pensar el llop.
2: Aquesta nena no és normal.
1: I quan ja li feia mal al cap, de tant pensar, va udolar.
2: Aquest conte és diferent i a mi això m'espanta.
1: Doncs ja t'hi pots acostumar, perquè per fi canvia alguna cosa, va contestar Nakapu. I se'n va anar per primer cop pel camí més curt. Va descobrir que no era ni més fàcil ni més còmode que el llarg, però li va agradar molt més perquè l'havia triat ella. En entrar a casa àvia, la va trobar allà, llegint, i Nakapu va pensar... Però quins ulls tan grossos que té! I va córrer a fer-li un petó. Sàvia, en veure-la, va dir... Estàs igual, però diferent. Diferent, però igual, va ballar Nakapu, fent onejar la seva capa multicolor. Estic orgullosa de tu per ser tan valenta, va dir Sàvia. Nakaputxeta no en tenia res. Era valenta per ser igual, però diferent. Diferent, però igual. Sàvia li va explicar que això és el més difícil i després de treure de l'armari una vella capa amb els colors de l'arc de Sant Martí, van sortir totes dues a fer un tomb pel bosc. Un passeig igual, però diferent. A partir d'aquell dia, el món dels contes no va canviar.

0: Això m'agradaria jugar aquí a agafar.
1: Jo cuic que amagar.
2: No, i estic molt cansada.
3: Jo també.
4: Espera que no contem un conte.
5: Sí!
2: D'acord, d'acord.
0: Jo en sé un.
3: Jo també.
4: Qui?
3: El de la Blancaneus.
5: No, és d'on el sap.
2: És un rotllo.
0: Jo en sé un que el va contar el meu avi.
4: Quin avi?
0: El que era sabater.
3: Sabater de banqueta?
4: Sí. Què vol dir sabater de banqueta?
3: Doncs que feia sabates. I seia en una banqueta.
2: Ah, explica, explica.
4: Sí, conta'l. Com es deia el conte?
0: El conte de sa cabreta.
2: El conte comença així.
6: Vol dir que això era una dona que tenia tres filles. També tenia un hort on hi havia verdura de tota casta. Un dia, quan sa mare se va resoldre de fer es dinar, se va trobar sense gens de joivert. Va cridar sa filla major i li va dir:
7: «Mira, vés-te'n a sort a dormir un poc de joivert i frissa, que l'he de mester tot d'una».
6: Ella se'n va, denc, denc, cap a sort, i quan arriba, veu una cabra que, espipellada va, espipellada ve, se menjava joivert. Quan ella ho veu, li diu:
7: «Cabreta, què fas aquí?»
6: I ella contesta:
8: «Me menges joivert!»
7: «I per què te'l menges?»
6: I ella, amb una veu molt fonda, que feia por, va contestar:
8: «Perquè som cabra encabridada, amb sa pell reveixinada, amb els peus aguts, aguts. Tots quan ne som vinguts, a tots me'ls he begut. I ara te veuré a tu. Nyam!»
6: I se la va enviar amb un glob, tota sencera. Sa mare, qui frissava prou perquè el necessitava prest de joivert, quan va veure que sa filla major se destorbava tant a tornar, cridà sa segona i li va dir:
7: «Ja pots córrer cap a sort de veres a veure com és que sa teua germana està tanta estona a dormir a joivert».
6: Ella se n'hi va i per el món va afinar sa germana. Però sí sa cabra, que escapçava joivert amb ses dentetes, i just que la veu, ja diu:
7: «Cabreta, què fas aquí?»
8: «Me menja joivert»,
6: respon ella.
7: «I per què te'l menges?»
8: «Berga, som cabra encabridada, amb sa pell reveixinada, amb els peus aguts, aguts. Tots quan ne som vinguts, a tots me'ls he begut. I ara te veuré a tu. Nyam!»
6: I també d'un glob se la va enviar. Quan sa mare va veure que cap de ses dues compareixia, se va pensar que s'havien entretingut o embaducat per no res, i va cridar sa petita perquè anàs corrents a cercar-les i que li duguessin prest a joivert. Ell què me'n diríeu? Sa petita hi va anar i li va passar igual. Just que arriba, fa sa mateixa pregunta a sa cabreta, i aquesta va de sa boca, pega sota i d'un glob se la va empassar dins sa butxa.
7: Sa mare no sabia què pensar quan va veure que totes se destorbaven tant a tornar. Per fi va cridar sa moixeta i li va dir: moixeta, ja pots córrer a veure si trobes les meues filles que he enviat a sort a cercar Joabert. No venguis, que no tornin totes. I sa moixeta, meu, meu, ja és partida cap a sort a veure si les trobaria. Però, així que arriba, sa primera cosa que va veure va ser sa cabra i també li diu:
1: cabreta, què fas aquí?
7: I ella contesta:
8: me menja, Joabert.
7: I per què te'l menges?
8: Perquè som cabra encabridada, amb sa pell reveixinada, amb els peus aguts, aguts. Tots quan ja som vinguts, a tots me'ls he beguts, i ara te veuré a tu. Iam!
7: Pega sota i també se la va beure sencera. Però quan ella fou dins sa panxa de sa cabra, se posa a rascar amb ses ungles amb tota sa força. I sa cabreta, bons bels, i ella venga a rascar fins que li va foradar sa pell. I ella i ses tres germanes juntes van sortir i de veres se'n van anar a casa seua ben alegres.

0: perquè si ho veus ha sigut molt divertit.
1: Clar, un altre dia, que m'agrada molt.
2: Explicarem un altre conte.
3: Sí, jo li demanaré a la meva tia. Jo li diré a sàvia.
4: Jo li diré a sàvia.
3: I quedarem un altre dia, que m'agrada molt.
5: Ei, hey, yo. Yeah, yeah. Tancar-lo, que dient el sistema.
6: Younger Music.

0: Yonder Musa.
1: Hem sentit una cançó del disc Arrelats d'Orgànit gravat el 2020.

0: Benvinguts i benvingudes a Història d'un disc. Avui en la cançó nombre 4 de Can Mostra Final, Ulls Tancats. La cançó que va mutar al llarg del procés de creació i ara m'ho explicaré per què.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

0: I res, també vull ser que creuar de mi llibre.
1: Sí, sí, no has de ser tot fil de ferro, perquè si no trobaràs rovelles, no. Tuomala, no em veus brillar de nou. De bon surt aquest títol.
0: Aquest títol és del disc que jo també present, que està en format vinil, que el cap de rebre, i l'estic ja començant a repartir propostos, i que tindran per banda també en els concerts, si voleu, i camisat, i clar, va, teniu un show muntat, fantàstic. No em veus brillar de nou... És una frase d'una cançó, de l'última cançó que es diu Tornant, que és estribillo o alguna cosa així, si algú té alguna cosa semblant d'un estribillo, es diu no em vols brillar de nou, no vols com estic tornant. I és un poc, és rotllo que, bueno, que no és el meu primer disco, n'hem editat un quants, autoeditat un quants. De fet, en tu en tenim un parell amb Dalsera i Power Trip i Triquinis i no sé què. No és el meu primer disco, però és la meva tornada a fer temes propis, que fa com a 10 anys que faig temes d'altra gent, i ara pues, m'agrada, tinc ganes de fer...
1: És el teu primer vinil, però...
0: Bueno, els dels Triquinis va ser els primers. Els Triquinis tenim un 10 polzades, sí, però aquest és un 12 polzades, un dels sèrios, un dels bons, i sí que és el primer disc en solitari amb el meu nom, encara que no li vulgui posar Pedro Sánchez, perquè si no a Google no te troba ningú,
1: clar,
0: perquè surts a la pàgina 13.
1: Me passa jo igual amb José López, pues Joe Mina és més...
0: No comparis José López amb el nom d'aquell, perquè macho,
1: ja me diuen que són toreros si són José López.
0: Ah, sí? Hòstia. Bueno, López, vaig llegir que és el cognom en castellà més comú del món, López.
1: Pues mira.
0: I però Pedro Sánchez és la combinació de nom i cognom més comú a Mèxic o alguna cosa així. El que sigui, però bueno, que ja sabeu per què m'ha dit tu, home, que és el meu segon apellido.
1: Exacte.
0: I que estic molt content perquè ara la gent el començarà a pronunciar quan toca, perquè tota la vida l'han pronunciat Tumoala, Tamaola, no sé què, i ara pues, ja l'han escrit i el podran pronunciar bé. I això, no em vols brillar de nou, és un poc aquest rotllo. Vull dir que no és que comenci, sinó que bueno, pues, tinc ganes de tornar a brillar.
1: Molt bé. I tant que brillaràs. I tant que brillaràs.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: 12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Es Mercadal i el diumenge 10 a les 8 i 15 hores se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.
1: A Ràdio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

cançó. Per tu tan sols, per tu hermosa nina, d'amor ardent el meu cor sent un goi diví. Que és gran l'estimació que a mi em domina, ja ho comprendràs quan estaràs sola amb mi. Ai, sí!

0: Están habituados a hablar siempre porque aquí han controlado el poder ustedes toda la vida. Y ahora les fastidia que vengamos aquí las gentes que hemos estado torturados y torturados por la dictadura a poder hablar. Eso es lo que les jode a ustedes. Coño, y es verdad, joder.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: mirada perversa que arrela els meus pits. Ulls nus pos davant sa terra humida. Te deman, desig dels meus sentits, sa passió de sa flor no esmortida, per cada una de les nits que amb esponzells somies. Enfront ses teves expressions tristes, te cauen ses fues a un compàs lent, dibuixant tones poc furioses, sense trencat soroll desvent. Culpable em sent dels teus neguits, o trist, estimat meu. Una remor suau i dolça va de llevant a ponent, abraçada a sa més gran estrella. Què serà si no es cant d'aquest cor batent que desitges escoltar a cau d'orella? L'aroma que quan avances es dibuixa tanca les portes a tots els mals vents. L'erotisme que el teu pètal desprèn fa de l'encís l'olor més palpable, deixant enrere l'estim no viable, esperant per trobar el que no volem. Però t'ensumaré tan de lluny com siguis, buscant només l'amor etern.
1: Acabem d'escoltar una cançó d'Anna Ferrer del seu disc de debut, Telúria, enregistrat el 2017.

El cementeri es ple de poetes fracassats. Odontòlegs, fiscals, peons, jutges, comares, cabrons. T'estimam i no t'oblidam, diu la pedra freda de la mentida.

El cementeri és ple de finals insípids, monòtons, d'esperances mai complertes, de somnis mai somiats. De t'estim, t'ho dit, enyor, de quin descans, de ja era hora. Talents incontrolats i banyes mortes. El cementeri és ple de certeses, de cites confirmades on mai arribes tard. És el somni dels horitzontals, és la calma.

Has escoltat un tema del disc Ens hiverna a les 6:30 és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

so de sirenes negra nit, tot el carrer s'aixeca. Venen el túnel amagats com una cama seca, tantes hores mortes explicant rondades batalletes i entre xerrameca llegia amb una espalmeta. Aquests llibres que es prohibirien eren d'escola, on va aprendre a llegir amb altres fiets i fiedes. Valors companys de classe els hi van passar la mola i gràcies a aquell mestre Durant, pau i resistència. Vindrien anys grisos i d'esborrar consciències, exàmens d'una resposta, una llengua, una Espanya, fora ciència i sa paciència. Aquí sa història l'escriu només qui guanya, però infinit respecte a aquella mestra amb poques eines que va tornar a mostrar

0: Acabam d'escoltar un tema del disc de Ses Vícies de Montgofre, producte de la
1: terra. Seguidament, escoltarem un tema del disc
0: de Leon Manso, Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Crec que tothom ha tingut a casa seva un exemplar del viatge tràgic de la Montxot de Suestrà, amb aquella adaptació en còmic que Diego Ibáñez va fer a partir de la novel·la costumista de Ruiz y Pablo. A finals del segle XIX, la Montxot se'n va anar a Barcelona per mort dels problemes de salut de Madonna, però se li fa impossible adaptar-se a la gran ciutat. El to és satíric i tràgic a la vegada, ja que, com sabeu, al final, superacionat bé, però Madonna és morta. A jo, com a fieta curiosa i interessada en les llengües, record que me sorprenia molt poder llegir expressions ben menorquines, modismes populars i formes dialectals tan ben escrites, vaja una norma. Vaig descobrir que, en segons quins contextos, tot allò que jo deia es podia escriure i que hi havia una manera sistemàtica de fer-ho. Podia posar una N de reforç darrere de la preposició A si volia dir es en esborn. Podia escriure es, se, ses. I és que referents així són molt importants per entendre la nostra realitat lingüística. La novel·la es va editar per darrera vegada a la nova editorial Moll el 2017, juntament amb dos relats més, amb el títol de Novel·letes menorquines. L'adaptació gràfica es va editar per darrera vegada amb el suport del Consell Insular.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Bé, no sé què en penses, Llucia, del que acabem de dir.
1: És cert que allò que has plantejat, bueno, a partir de efectivament un dels capítols àlgids de cada veta de vida, que és el període evolutiu d'una dona quant a la seva capacitat per de vida fins a esdevenir seca, xorca. Com bé dius, físicament manco, desitjable en aquest món de perfeccions tan, diríem, superficials com la bellesa, el cos perfecte o la dèria per l'eterna joventut. A més, quan per exemple, si algú es volgués atracar en aquesta obra, no?, un nou lector, jo el que li diria de manera molt humil és que cada part de set sis que composa en el llibre desemboca d'una manera molt diversa de pensar el món a partir precisament de la necessitat de posar-hi nom i d'ordenar cada cosa dins caixes, que, per desgràcia, i tant com va, amb aquest món de la immediatesa en què vivim, cada vegada revisant manco, cada vegada ens costa més tornar enrere. És a dir, sentir seguretat en l'ordre i mentir-nos, no?, que al cap i a la fi és una automentida, és pensar que controlant el present res mos pot passar. Com bé comentaves abans, i Incipit pretén ser una mena de compendi reduïdíssim del que ve després. Des de les fases de la lluna, que descriuen un poc, doncs, el procés de festeig i fins a arribar a una trobada sexual que acaba amb una mena d'adagio que és trist. I, si em permets, ja que has al·ludit a les diferents deeses de sa part d'espurgatori de la dona, és en aquest capítol que també faig una mena d'homenatge a una dona lliure i indòmita com fou Lilith, que és una mena de figura demoníaca que abandonar a Adán en totes les conseqüències que això tingui amb ella. És a dir, ella es va rebel·lar contra aquest món fet pels homes envers la igualtat, tot i que com a sacrifici, doncs, va haver de suportar la mort de tots els seus fills. De banda d'aquesta part, doncs, també tenim el duel, que és com superar, no?, o com reflexionar la decepció, o la depressió, o la rendició, senzillament. Tenim també els somnis, tenim el mal autoinfringit o rebut per parts d'altres, a primum non nocere, i acabant no ets la part més vella, això ja ho deixem a consideració de cada qual, però en sa part, per jo, com a més emotiva, que seria sa darrera dedicada a sa suite número 2 de Bach, sa 1008, que, efectivament, com qualsevol de ses altres 5 suites s'aplega o aplega 6 danses diferents, però amb una tonalitat menor. Ets única que té una tonalitat menor i que li dona un cert aire de recolliment i de dramatisme, qualitats que al cap i a la fi, d'alguna manera, tenen molt a veure amb el fet creatiu. I finalment l'epíleg, que, bueno, que és una bomba. És la de destrucció de tot l'altre, de tot el que pensàvem.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre, entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou episodi de Belles Melodies i Terribles Històries, aquest podcast de friquileria musical a Radio Far, presentat per això mateix, en Pedro. Avui amb un parell de cançons, una cançó que m'agrada molt i una cançó que no m'agrada gens, i no us diré quina de les dues és, abans si ho endevinau. I res, com que aquest podcast, el títol d'aquest podcast està inspirat en una frase d'en Tom Waits, pues un pot de Tom Waits per començar, que demonios. Aquí va, estem a cobrir el seu discàs de 1999, Mil Variations, un tema que es diu Big in Japan.

Big in Japan de Don Waits, un tamasso cada dia de la setmana que us he relat aquí com a intro en, aquesta, en aquest nou programa de belles melodies i terribles històries que estic molt content de la resposta que està tinguent els programes. M'aneu proposant temes, comentau, m'envieu coses per privat, que està guai també, no sé què, vull dir que gràcies i seguim. Avui amb un parell de cançons que no són el que semblen, un parell de cançons on se demostra que l'amor és complicat. El primer tema que vull analitzar, que vull fer un poc es friqui sobre ell, és un tema de The Police, un tema que es diu Every Breath You Take, potser el tema més conegut de The Police, un tema pues, també que hem sentit mil vegades i que potser no mos hem posat a escoltar la lletra o potser a pensar en el que realment està dient la lletra. Pues, bueno, el coneixeu de sobre, anem a posar uns segons i seguim xerrant.

un tema de The Police, aquest trio de... que no sé com definir la seva música, aquest post-punk, aquesta música que va sorgir de l'escena punk de finals dels 70 a Londres, però que es va convertir en música pues, molt comercial en els anys 80, aquest tema és del 83, del seu disco Synchronicity, em sembla que és l'últim disco que van gravar, no som jo un expert en Police, però allà, aquí està aquest tema, amb aquests acords de guitarra tan sofisticats, amb aquest videoclip també molt mític, amb Sting i amb el contrabaix, i res, una cançó per això, que te demanen que toquis a bodes, que en teoria va molt d'amor i tal. Estic recordant, quan deies que és el 83, crec que vaig fer un test d'aquest de qual era la cançó número 1 quan vas néixer, i quan vaig néixer jo, el número 1 era aquest Every Breath You Take, m'assembla. Res, tonteries a part, com sempre, aquest Every Breath You Take, pues, si us posem a analitzar la lletra, potser és un poc creepy, potser és un tio que està allà seguint una persona tot el temps i acusant, vamos, a una persona. Si voleu, tornem a partir des de dalt i us vaig traduint a poc la lletra, d'acord? ¿Vale?

cada la que prenguis, o cada respiració que prenguis, cada moviment que facis, cada fermall que rompis, o cada relació que rompis, cada passa que donis, t'estaré vigilant.

tots i cadascun dels dies i cada paraula que diguis, cada joc que juguis, cada nit que te quedis a dormir, supòs, t'estaré vigilant.

Oh, a cas no pots veure que tu me pertanys a jo? com, quin mal me fan el meu pobre cor en cada passa que dones. Vull dir que mira, aquí ho tens ben clar, t'ho diu ben clar que aquesta persona és de seves, de n'estinc, i que t'està acusant, vamos.

cada moviment que facis, cada promesa que rompis, cada somriure que fingeixis, cada part que reclamis, no sé exactament què vol dir això, jo t'estaré vigilant. Segueix vigilant, estic.

Des de que te n'has anat, estic perdut, sense un rastre, no sap cap on anar. Sumir ses nits i només veig la teva cara. Cerc al redador, però ets tu la que no puc reemplaçar. Replace, bueno, que no puc posar allà en el mateix puesto. Me sent tan fred i enyor la teva abraçada i segueix plorant, nena, nena, baby, baby, please, per favor. Bueno, sembla que s'ha pogut escapar de l'acusador, la protagonista o el protagonista d'aquesta cançó, per tant, bien, i res, a partir d'aquí, pues, repeteix alguns motius i algunes lletres, si voleu, l'acabem d'escoltar fins al final, ara que ja tenim aquesta perspectiva, que és un poc creepy, un poc bastant creepy, un poc, pues això, narrant un tio que està acusant una persona, un tio que està sense deixar de vigilar mai una persona, que això no està bé. Així que anem a escoltar fins al final aquest Every Breath You Take de The Police.

0: I les tinc, posa't tranquil, deixa de cosar en aquest lot o aquest lot i ja està bé, hombre. Fins aquí l'anàlisi d'aquesta Every Breath You Take, un tema que ho sentim milions de vegades i que potser ara que s'ha posat la que l'escolteu direu... Però bueno, un pot de repel que fa aquesta lletra. Anem a l'altre tema que vull xerrar avui. Un tema que també... si m'escoltau des de Menorca, no sé si m'escolta qualcú des de fora de Menorca, però si m'escoltau des de Menorca, l'heu ballat, l'heu cantat a una verbena d'estiu, segur, si no teniu 150 anys i no sortim mai. És un tema que es considera simne oficiós del mitjor gran, un tema que heu sentit mil vegades amb l'orquestra Huracán, un tema que es diu Amores que se lleva el viento, una cançó pues, que no farà falta traduir gaire, perquè està en castellà i tots entenem més o menys el que diu la lletra, no és com traduir des de l'alemany o alguna cosa així, però ja me flipa que és una cançó tan immensament trista, sigui tan motiu de juerga i cachondeo i de ballar congas divendres de les festes de l'O i aquest tipus de coses. És una cançó que coneixeu d'Huracán, però és una cançó original del grup La Quinta Reserva, un grup així ye-ye de principis dels 70, aquesta cançó. És un grup que funcionava en 60, però en els 70 ja van fer aquesta cançó. I en un segon us posaré la versió original, però antes, una ocasió molt especial en aquest podcast, doncs li he demanat en el poeta de Guàrdia de Radio Far, en el meu amic el Rapsoda de Fornells, el Rapsoda del Nord, en Xec, que m'ho reciti aquesta lletra, que la tradueixi i la reciti, i així potser no us donaran compte de lo trista que és aquesta cançó. Vinga, Xec, fot-li canya.
1: Amors que s'endú es vent, que seran records de la meva joventut. Amors que seran moments, recordar el temps que tu vas voler. Amors que són de sa vida, que res pots fer per canviar. Amors que s'endú es vent, en qualsevol moment i en qualsevol lloc. Eres molt al lot per l'amor, i somreies amb il·lusió. Però més endavant me vas començar a mentir, perquè un bon dia es va acabar i me vas deixar sense més raó. Sé que demà vindràs dient amors que s'endú es vent, que seran records de la meva joventut. Amors que seran moments, recordar els temps que tu vas voler. Amors que són de sa vida, que res pots fer per canviar. Amors que s'endú es vent, en qualsevol moment i en qualsevol lloc. Vas per sa vida buscant amor, vius pensant que és lo millor. Si segueixes jugant, acabaràs perdent, perquè si a l'estiu busques amor, llavors a l'hivern no hi haurà calor. I estaràs tot sol, tot el temps. Amors que s'endú es vent, que seran records de la meva joventut. Amors que seran moments, recordar el temps que tu vas voler. Amors que són de sa vida, que res pots fer per canviar. Amors que s'endú es vent, en qualsevol moment i en qualsevol lloc.

Gràcies, Txec, per aquesta locució tan tremenda. Gràcies a el pianista oficial de Radio Far, que l'he tret de YouTube. Aquí el meu aplaudiment. I res, espero que vosaltres, pues, res, que la propera vegada que escolteu aquesta cançó amb unes quantes pomades de més, pues penseu en la història trista que està contant sobre mentides, sobre desamor, sobre joventut, sobre nostàlgia. Bueno, si us he pogut amargar una mica una verbena d'estiu, pues ja he fet la meva feina bé. Bueno, conyes a part, sempre m'ha fet molta gràcia que aquesta cançó tan trista sigui tan de catxondeu. I ara vos pot la versió original d'aquesta Quinta Reserva. No hi ha molt més a dir d'aquesta cançó. Res, jo som en Pedro, sos velles melodies, terribles històries de Radio Far, i mos escoltam molt prest, i sobretot vos estimo en locura. Amores que se lleva el viento.

El 2018, l'artista Shanti va publicar l'àlbum Primer Viatge. A continuació, escoltareu la cançó Crit de Nostàlgia.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

0: mirada perversa que arrela els meus pits. Ulls nus pos davant sa terra humida. Te deman, desig dels meus sentits, sa passió de sa flor no esmortida. Per cada una de les nits que amb esponzells somies. Enfront ses teves expressions tristes, te cauen ses fues a un compàs lent, dibuixant tones poc furioses, sense trencar soroll desvent. Culpable em sent dels teus neguits, o trist, estimat meu. Una remor suau i dolça va de llevant a ponent, abraçada a sa més gran estrella. Què serà si no es cant d'aquest cor batent, que desitges escoltar a cau d'orella? L'aroma que quan avances es dibuixa tanca les portes a tots els mals vents. L'erotisme que el teu pètal desprèn fa de l'encís l'olor més palpable, deixant enrere l'estim no viable, esperant per trobar el que no volem. Però t'ensumaré tant de lluny com siguis, buscant només l'amor etern.
1: Acabant d'escoltar una cançó d'Anna Ferrer del seu disc de debut, Tel·lúria, enregistrat el 2017.

La tempestat no pot frenar una ment curiosa. Ni roses ni espines, la vida no sempre glamurosa. La mà no sempre tan tranquil·la, som la mà si està furiosa.

0: Radio Far.
1: Bueno, un record, mon pare i ma mare i 7 germans que vaig tenir, o sigui, o 6 i jo 7. En aquell temps les famílies eren això, més o menys 5, 6, 7 fills, inclús més. Per tant, que nostra era una casa bastant moguda, quan ens posàvem a jugar allò era una petita república, no? Mon pare tenia, el que jo record ja quan, els primers records que entenc, ja era de una persona amb responsabilitats de política, era es balla del millor, balla pedanis de... O sigui, depenent de l'Ajuntament del Mercadal, després en aquell temps, fins al 1989 no vam tenir independència municipal, per tant, mon pare anava a les sessions de l'Ajuntament del Mercadal. El record així, a pesar d'això, tenia les aficions que em va inculcar jo i que encara conserv, com es pescar, com es caçar. La gent d'aquell temps... majoritàriament tenia aquestes aficions relacionades amb la terra, cuidar un hort, caçar, pescar, cercar esclatassancs, espàrecs, tot això era l'activitat lúdica, podríem dir, de la generació aquella que jo recordo, de mon pare i de l'avi. L'avi també era un gran caçador. Els avis, els dos, eren caçadors i pescadors també.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.resona.
1: La frontera. Som, sens dubte, especialets, molt tocats per la tramuntana i per la frontera, el territori, la vida, la gent i l'art. No veiem les coses iguals, oi? Una cultura que ens uneix, però que també ens ha separat. És que, vulguis o no, aquesta línia, aquesta frontera administrativa, ens canvia la vida a tots els nivells. És precisament el que ens interessa esbrinar gràcies als testimoniatges que hem pogut recollir sobre el tema. Segur que ells ho noten molt més.
2: Oh, de fronteres n'hi ha un fotimer. De fet, el món és clafert de fronteres. Fronteres, separacions, delimitacions... A la Catalunya del Nord ne tenim de tota mena. Culturals, geogràfiques, administratives, comercials, naturals, imposades, històriques, etc. Me veieu, i sobretot, mentals. Apolit, perquè és ben bé quelcom que ten unes incidències o conseqüències sus de les nostres vides. Pot ser fer que hi pensem pas massa. Veieu, nos en envisem pas. Meu és que existei aquesta frontera. I d'això n'hi ha exemples en desmesilla o a petapell. Carai, en tanta manera.
3: La sacrosant pausa.
1: Esteve Valls, comunicador nord-català.
3: Francesa, que crec que és d'origen aristocràtic i doncs el poble després ho ha volgut respectar i tot França. Ha volgut fer la seva pausa de 12 a 14 i dues hores, cal que sigui reglamentari que siguin dues hores, perquè si no, pobrets, estaran cansats. Això a Espanya no existeix, que no vol dir que ho facin de 15 a 17 o de 2 a 4. No, és que la pausa és més breu, poden ser 3 quarts, pot ser mitja hora, pot ser que no hi hagi pausa, pot ser que siguin 3 hores, pot ser que sigui una hora i mitja, però no hi ha aquesta sacrosanta pausa.
1: El

0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
1: El Menorca Dog Fest es trasllada de l'1 al 3 d'octubre al claustre del Carme per convertir-lo en l'epicentre de la fotografia documental. Exposicions de fotografia, presentacions de projectes fotogràfics, presentacions de fotollibres, tallers, classes magistrals i conferències guarniran les diferents sales del claustre i del seu voltant. Consulta la programació i els horaris de les exposicions i acredita't per poder assistir a totes les activitats al menorcadocfest.com.

0: A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far. Radio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Radio Far, a què esperes per començar un llibre? Crec que tothom ha tingut a casa seu un exemplar del viatge tràgic de la Montse de Suestrà, amb aquella adaptació en còmic que Diego Ibáñez va fer a partir de la novel·la costumista de Ruiz y Pablo. A finals del segle XIX, la Montse se'n va anar a Barcelona per mort dels problemes de salut de Madonna, però se li fa impossible adaptar-se a la gran ciutat. El to és satíric i tràgic a la vegada, ja que, com sabeu, al final, superacionat bé, però Madonna és morta. Jo, com a fieta curiosa i interessada en les llengües, record que me sorprenia molt poder llegir expressions ben menorquines, modismes populars i formes dialectals tan ben escrites, vaja una norma. Vaig descobrir que, en segons quins contextos, tot allò que jo deia es podia escriure i que hi havia una manera sistemàtica de fer-ho. Podia posar una N de reforç darrere de la preposició A si volia dir «es en esborn». Podia escriure «es, se, ses». I és que referents així són molt importants per entendre la nostra realitat lingüística. La novel·la es va editar per darrera vegada a la nova editorial Moll el 2017, juntament amb dos relats més, amb el títol de Novel·letes menorquines. L'adaptació gràfica es va editar per darrera vegada amb el suport del Consell Insular.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Bé, no sé què en penses, Llucia, del que acabem de dir.
1: És cert que allò que has plantejat, bueno, a partir de efectivament un dels capítols àlgids de cada veta de vida, que és el període evolutiu d'una dona quant a la seva capacitat per de vida fins a esdevenir seca, xorca. Com bé dius, físicament manco desitjable en aquest món de perfeccions tan, diríem, superficials com la bellesa, el cos perfecte o la dèria per l'eterna joventut. A més, per exemple, si algú es volgués atracar en aquesta obra, no?, un nou lector, jo el que li diria de manera molt humil és que cada part de set sis que composa en el llibre desemboca d'una manera molt diversa de pensar el món a partir precisament de la necessitat de posar-hi nom i d'ordenar cada cosa dins caixes, que, per desgràcia, i tant com va amb aquest món de la immediatesa en què vivim, cada vegada revisant manco, cada vegada ens costa més tornar enrere. És a dir, sentir seguretat en l'ordre i mentir-nos, no?, que al cap i a la fi és una automentida, és pensar que controlant el present res mos pot passar. Com bé comentaves abans, i Incipit pretén ser una mena de compendi reduïdíssim del que ve després. Des de les fases de la lluna, que descriuen un poc, pues, el procés de festeig i fins a arribar a una trobada sexual que acaba amb una mena d'adagio que és trist. I, si em permets, ja que has al·ludit a les diferents deesses de sa part d'espurgatori de la dona, és en aquest capítol que també faig una mena d'homenatge a una dona lliure i indòmita com fou Lilith, que és una mena de figura demoníaca que abandonar a Adán amb totes les conseqüències que això tingui amb ella. És a dir, ella es va rebel·lar contra aquest món fet pels homes envers la igualtat, tot i que com a sacrifici pues va haver de suportar la mort de tots els seus fills. De banda d'aquesta part, pues, també tenim el duel, que és com superar, no?, o com reflexionar la decepció, la depressió o la rendició, senzillament. Tenim també els somnis, tenim el mal autoinfringit o rebut per parts d'altres, a primum non nocere, i acabant no ets la part més vella, això ja ho deixem a consideració de cada qual, però en sa part, per jo, com a més emotiva, que seria sa darrera dedicada a sa suite número 2 de Bach, sa 1008, que, efectivament, com qualsevol de ses altres 5 suites, s'aplega o aplega 6 danses diferents, però amb una tonalitat menor. Ets única que té una tonalitat menor i que li dona un cert aire de recolliment i de dramatisme, qualitats que al cap i a la fi d'alguna manera tenen molt a veure amb el fet creatiu. I finalment l'epíleg, que, bueno, que és una bomba. És la de destrucció de tot l'altre, de tot el que pensàvem.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: Benvinguts i benvingudes a Història d'un disc. Avui en la cançó nombre 4 de Can Mostra Final, Ulls Tancats. La cançó que va mutar al llarg del procés de creació i ara m'ho explicaré per què.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

0: I res, també vull ser que he parlat de mi libro.
1: Sí, sí, no has de ser tot fil de ferro, perquè si no trobaràs rovelles, no. Tuomala, no em veus brillar de nou. De bon surt aquest títol?
0: Aquest títol és del disco que jo també present, que està en format vinil, que el cap de rebre, i l'estic ja començant a repartir per puestos, i que en tindrem per vendre també en els concerts, si voleu, i camisat, i clar, va, tenim un show muntat, fantàstic. No em veus brillar de nou... És una frase d'una cançó, de l'última cançó que es diu Tornant, que és estribillo o alguna cosa així, si algú té alguna cosa semblant d'un estribillo, diu no em vols brillar de nou, no vols com estic tornant. I és un poc, és rotllo que, bueno, que no és el meu primer disco, n'hem editat un quants, autoeditat un quants. De fet, en tu en tenim un parell amb en Dalsera, i Power Trip, i Triquinis, i no sé què. No és el meu primer disco, però és la meva tornada a fer temes propis, que fa com a 10 anys que faig temes d'altra gent, i ara pues, m'agrada, tinc ganes de fer-me...
1: És el teu primer vinil, però...
0: Bueno, els dels Triquinis va ser els primers. Triquinis tenim un 10 sí, polzades, però aquest és un 12 polzades, un dels sèrios, un dels bons. I sí que és el primer disc en solitari amb el meu nom, encara que no li vulgui posar Pedro Sánchez, perquè si no a Google no te troba ningú.
1: Clar.
0: Perquè surts a la pàgina 13.
1: Me passa jo igual en José López, pues Joe Mina és més...
0: No comparis José López amb el nom d'aquell, perquè macho,
1: ja me diuen que són toreros si són José López.
0: Ah, sí? Hòstia. Bueno, López es vaig llegir que és el cognom en castellà més comú del món, López.
1: Pues mira.
0: Però Pedro Sánchez és la combinació de nom i cognom més comú a Mèxic o alguna cosa així. El que sigui, però bueno, que ja sabeu per què m'he dit Tuomala, que és el meu segon apellido.
1: Exacte.
0: I que estic molt content perquè ara la gent el començarà a pronunciar com toca, perquè tota la vida l'han pronunciat Tuomala, Tamaola, no sé què. I ara pues, ja el tenen escrit i el podran pronunciar bé. I això, no em vols brillar de nou, és un poc aquest rotllo. Vull dir que no és que comenci, sinó que bueno, pues, tinc ganes de tornar a brillar.
1: Molt bé. I tant que brillaràs. I tant que brillaràs.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: 12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Es Mercadal i el diumenge 10 a les 8 i 15 hores se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

navego per aquesta autopista nocturna, on el que menys importa és l'estabilitat que no tinc. El cementiri del barri i una rambla que baixa a la platja buida de l'hivern. L'autopista dins l'autopista de vidre, la vida transparent que es dissipa en sinuosos grisos. Senyalitzacions fluorescents i tot allò que es volatitza mentre el circo s'encén i

Dins l'autopista ja no sóc res, una ràdio que no funciona, la saliva seca del pes sense tu. Dins l'autopista ja no sóc res, una ràdio que no funciona, la saliva seca del pes sense tu. Sortides de l'autopista cap a petites ciutats que no sé com són.

veu en el rum-rum del motor, un blues escalfat en un piano sol. Sona l'orgue de l'adeu en el rum-rum del motor, un blues rescalfat en un piano sol.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Crec que tothom ha tingut a casa seu un exemplar del viatge tràgic de la Montxot de Suestrà, amb aquella adaptació en còmic que Diego Ibáñez va fer a partir de la novel·la costumista de Ruiz y Pablo. A finals del segle XIX, la Montxot se'n va anar a Barcelona per mort dels problemes de salut de Madonna, però se li fa impossible adaptar-se a la gran ciutat. El to és satíric i tràgic a la vegada, ja que, com sabeu, al final, superacionat bé, però Madonna és morta. Jo, com a fieta curiosa i interessada en les llengües, record que me sorprenia molt poder llegir expressions ben menorquines, modismes populars i formes dialectals tan ben escrites, baix una norma. Vaig descobrir que, en segons quins contextos, tot allò que jo deia es podia escriure i que hi havia una manera sistemàtica de fer-ho. Podia posar una N de reforç darrere de la preposició A si volia dir «es en esborn». Podia escriure «es, se, ses». I és que referents així són molt importants per entendre la nostra realitat lingüística. La novel·la es va editar per darrera vegada a la nova editorial Moll el 2017, juntament amb dos relats més, amb el títol de Novel·letes menorquines. L'adaptació gràfica es va editar per darrera vegada amb el suport del Consell Insular.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Bé, no sé què en penses, Llucia, del que acabem de dir.
1: És cert que allò que has plantejat, bueno, a partir de efectivament un dels capítols àlgids de cada veta de vida, que és el període evolutiu d'una dona quant a la seva capacitat per de vida fins a esdevenir seca, xorca. Com bé dius, físicament manco, desitjable en aquest món de perfeccions tan, diríem, superficials com la bellesa, el cos perfecte o la dèria per l'eterna joventut. A més, quan per exemple, si algú es volgués atracar en aquesta obra, no? Un nou lector, jo el que li diria de manera molt humil és que cada part de set sis que composa en el llibre desemboca d'una manera molt diversa de pensar el món a partir precisament de la necessitat de posar-hi nom i d'ordenar cada cosa dins caixes, que, per desgràcia, i tant com va, amb aquest món de la immediatesa en el que vivim, cada vegada revisant manco. Cada vegada ens costa més tornar enrere. És a dir, sentir seguretat en l'ordre i mentir-nos, no? Que al cap i a la fi és una automentida, és pensar que, controlant el present, res mos pot passar. Com bé comentaves abans, i Incipit pretén ser una mena de compendi reduïdíssim del que ve després. Des de les fases de la lluna, que descriuen un poc pues, el procés de festeig i fins a arribar a una trobada sexual, que acaba amb una mena d'adagio que és trist. I, si em permets, ja que has al·ludit a les diferents deesses de sa part d'espurgatori de la dona, és en aquest capítol que també faig una mena d'homenatge a una dona lliure i indòmita com fou Lilith, que és una mena de figura demoníaca que abandonà a Adán en totes les conseqüències que això tingué amb ella. És a dir, ell es va rebel·lar contra aquest món fet pels homes envers la igualtat, tot i que com a sacrifici doncs va haver de suportar la mort de tots els seus fills. De banda d'aquesta part, doncs, també tenim el duel, que és com superar, no? O com reflexionar la decepció, la depressió o la rendició, senzillament. Tenim també els somnis, tenim el mal autoinfringit o rebut per parts d'altres, a primum non nocere, i acabant no és la part més vella, això ja ho deixem a consideració de cada qual, però en la part per jo com a més emotiva, que seria la darrera dedicada a la suite número 2 de Bach, la 1008, que efectivament, com qualsevol de les altres 5 suites, s'aplega o aplega 6 danses diferents, però amb una tonalitat menor. Ets l'única que té una tonalitat menor i que li dona un cert aire de recolliment i de dramatisme, qualitats que al cap i a la fi d'alguna manera tenen molt a veure amb el fet creatiu. I finalment l'epíleg, que, bueno, que és una bomba. És la de destrucció de tot l'altre, de tot el que pensàvem.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre, entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

fent el circ, la crueltat també hi és. I que per divertir se n'ha falta veure com un animal, no, no, no. Fa coses que un humà només faria si sigués anormal.

ancora anys i anys i anys i anys i anys i anys i anys, allò no deixava de ser una merda. I que és la merda, tant per jo com per vosaltres. Ei, però és que jo era. És que jo era.